Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 73%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 74%.

0: Les cançons de la teva vida les escoltes aquí.
1: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 74%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 82%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 83%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 82%.

0: En punt les 8 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit. Mariluz García, bon dia.
1: Hola, bon dia. Alguns trams de circulació lenta. L'autovia 2 Esparreguera, direcció Lleida, per un vehicle avariat. La P7 al Papiol, direcció Barcelona-Tarragona. I la ronda litoral entre Poblenou i la Barceloneta, direcció Llobregat.
0: Les pluges intenses i les pedregades amb fortes ratxes de vent van escombrar i bona part del país sense deixar ferits de gravetat. El Camp de Tarragona es va tornar a endur la pitjor part del temporal amb arbres caiguts i inundacions. A l'Alt Urgell i la Cerdanya, pedres de fins a 5 centímetres van fer malbé els cotxes i a la Plana de Lleida preocupa l'afectació en alguns cultius de fruita. El govern espanyol assumeix el control de la crisi a Ceuta gairebé un mes després de l'entrada massiva d'emigrants. El Consell de Ministres aprovarà avui un comandament únic per coordinar l'emergència i posarà al capdavant el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. L'objectiu, segons l'executiu espanyol, és agilitzar les deportacions i normalitzar la situació a la ciutat autònoma. Els Estats Units retiren Síria de la llista de països patrocinadors del terrorisme, on apareixen des de feia gairebé 50 anys. La decisió de Donald Trump és un nou gest d'acostament a Damasc i obre la porta a més relacions econòmiques internacionals amb el país del Pròxim Orient, i això en pot facilitar la reconstrucció. El Canadà no s'arronsa davant les amenaces de Donald Trump d'engegar una guerra aranzelària a partir del pròxim 1 de gener. El primer ministre Mark Carney diu que respondran a Washington aplicant els mateixos impostos als productes dels Estats Units. Tot i això, les autoritats canadenques encara confien a tancar un acord comercial amb els seus veïns, malgrat que les negociacions es van trencar divendres. Cada cop més municipis utilitzen eines d'intel·ligència artificial per gestionar el turisme, sobretot a la Costa Brava. Fan servir una plataforma que els permet saber, sense intermediaris, d'on són els turistes i quants dies hi queden. Investigadors catalans estudien com utilitzar vaques per prevenir incendis forestals. El CREAP està fent una prova que consisteix a col·locar collars amb GPS als animals, que podran ser guiats a distància a través de senyals acústics perquè pasturin en zones concretes i eliminin vegetació del sotabosc. I avui arrenca una nova edició del Festival FITAC de Girona amb l'objectiu de fer arribar el teatre amateur al màxim de públic possible. La inauguració serà aquesta tarda amb el musical Dins del Bosc de la companyia Quart Passadís.
2: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
3: Bon dia. El Barça ja prepara el partit pendent de Lliga contra l'Atlètic Club de Bilbao de dijous amb el dubte de Gavi i amb Rodri a punt per debutar. Les proves mèdiques a Gavi van descartar una lesió i el jugador només té una forta contusió al genoll. Rodri, en canvi, es va entrenar ahir per primer cop amb els seus companys. El Barça condemna també l'ús desproporcionat de la força per part dels agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi de l'Elx i demana explicacions. En aquest sentit, també el president del Parlament, Josep Rull, ha traslladat al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, la seva preocupació i indignació per l'actuació policial.
0: I el temps, restes de núvols i alguna boira aquest matí amb el pas de les hores i sobretot a la tarda el sol s'acabarà imposant. No s'esperen precipitacions. De l'ambient una mica més fresc.
4: Ràdio Arbúcia 107.6 FM.
5: La banda sonora del teu dia.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 81%.

0: Informació, proximitat, música...
1: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.

0: Bon dia, són les 9. Primer titular pel trànsit, equip viari, Mariluz García, bon dia.
1: Hola, bon dia. Poques complicacions de moment i a lentitud a l'autovia 2 Esparreguera, direcció Lleida, per un vehicle avariat en una zona d'obres. A l'autovia 7 tallat l'accés a Port Aventura pels vehicles que circulen direcció Castelló per inundació de la calçada a causa de les pluges d'ahir i retards a les línies R2 Nord i R11 de Rodalies per un robatori de cable entre les estacions de Riells i Viabrea, Breda i Maçanet-Massanes.
0: El Camp de Tarragona es va tornar a endur la pitjor part del temporal amb arbres caiguts i inundacions. El SEM va atendre una vintena de persones, cap d'elles de gravetat, i el telèfon d'emergències, el 112, va rebre més de 700 trucades. Avui serà dia de fer balanç pel que fa a les destrosses materials. Un tornado a prop de Carcassona, a França, va deixar ahir almenys 41 ferits i més de 300 habitatges malmesos. Segons la delegació del govern a la zona, més de 120 bombers han treballat aquesta nit sobre el terreny per assegurar els edificis. Les tempestes a França també han alertat el trànsit a les carreteres, han afectat l'activitat als aeroports i han obligat a cancel·lar trens. El govern espanyol assumeix el control de la crisi a Ceuta gairebé un mes després de l'entrada massiva de migrants. El Consell de Ministres aprovarà avui un comandament únic per coordinar l'emergència i posarà al capdavant el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. L'objectiu, segons l'executiu, és agilitzar les deportacions i normalitzar la situació a la ciutat autònoma. L'Iran promet respondre a l'ofensiva dels Estats Units per ofegar-lo econòmicament. L'administració Trump ha amenaçat amb noves sancions contra tothom que faci negocis amb el règim de Teheran, però de moment no les imposen i donen temps als països per trencar els lligams amb l'Iran. El Canadà no s'arronsa davant les amenaces de Donald Trump d'engegar una guerra arancelària a partir del pròxim 1 de gener. El primer ministre, Mark Carney, diu que respondran a Washington aplicant els mateixos impostos als productes dels Estats Units. Tot i això, les autoritats canadenques encara confien a tancar un acord comercial amb els seus veïns, malgrat que les negociacions es van trencar divendres. Cada cop més municipis utilitzen eines d'intel·ligència artificial per gestionar el turisme, sobretot a la Costa Brava. Fan servir una plataforma que els permet saber, sense intermediaris, d'on són els turistes i quants dies s'hi queden. Alguns ajuntaments, com Blanes, Platja d'Aro i l'Escala, comencen a veure que puja el turisme fora de la temporada d'estiu. I avui arrenca una nova edició del Festival FITAC a Girona amb l'objectiu de fer arribar al Teatre Amateur al màxim de públic possible. La inauguració serà aquesta tarda a la musical Dins del Bosc de la companyia Quart Passadís.
2: Esports.
3: El Barça prepara el partit pendent de Lliga de dijous contra l'Atlètic Club de Bilbao amb el dubte de Gavi amb Rodri a punt per debutar. Les proves mèdiques a Gavi van descartar una lesió i el jugador només té una forta contusió. Rodri, en canvi, es va entrenar ahir per primer cop amb els seus companys. El Barça també condemna l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi de l'Elx i demana explicacions. En aquest sentit, també, el president del Parlament, Josep Rull, ha traslladat al ministre de l'Interior espanyol la seva preocupació.
4: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: La teva música, el teu ritme.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 80%.

0: amics i residents arbúcies, comença temporada i ho fa per tot l'UAM. Es presenten d'incògnit al Museu Etnològic del Montseny, la Gabella, el proper 5 de setembre. En rigorós directe estarà obert al públic que vulgui venir. Passa-ho a tots els del grup. A lo millor donen unes galetes al personal. Recorda, a partir de 11:15 del matí del 5 de setembre a la Gabella. Nova temporada d'Amics i Residents. Gran presentació. Ens veiem allà. Salut. Apa.
1: S'ha acabat Mandrejant. Torna tot l'equip del programa amb moltes ganes i en una temporada que promet moltes emocions, presències i sorpreses. Esteu convidats. 5 de setembre, a la Gabella, a partir de 11:15 del matí. Presentació de la 19a temporada. Us esperem.

0: celebrarlo.
1: Vale, vale, no sé què més dir, tio. O sea, estic ballant i tal, però no sé què dir.
2: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
3: La banda sonora de...

0: En punt les 10 del matí. Tarragona treballa per retirar els arbres caiguts i restablir la normalitat a la ciutat després de la tempesta i la pedregada que va afectar ahir a la ciutat. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, l'alcalde Rubén Viñuales creu que no es poden demanar responsabilitats perquè no es va enviar les alert. Segons Protecció Civil, reconeixen que aquests avisos només es poden enviar en fenòmens previsibles. El govern espanyol assumeix el control de la crisi a Ceuta gairebé un mes després de l'entrada massiva de migrants. El Consell de Ministres aprovarà avui un comandament únic per coordinar l'emergència i posarà al capdavant el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. L'objectiu, segons l'executiu, és agilitzar les deportacions i normalitzar la situació a la ciutat autònoma. L'Iran promet respondre a l'ofensiva dels Estats Units per ofegar-lo econòmicament. L'administració Trump ha amenaçat amb noves sancions contra tothom que faci negocis amb el règim de Teheran, però de moment no les imposen i donen temps als països per trencar els lligams amb l'Iran. El primer ministre del Canadà, Mark Carney, avisa als Estats Units que respondrà amb la mateixa moneda l'amenaça de Donald Trump d'imposar aranzels del 50% a partir de l'1 de gener. Malgrat l'advertiment, confia arribar a un acord comercial per evitar que el conflicte vagi a més. El president sirià Ahmed al-Sharaa celebra la decisió dels Estats Units de retirar-lo de la llista d'estats que patrocinen el terrorisme. Considera que això els permet treure's una càrrega pesada i afrontar millor la reconstrucció. Cada cop més municipis utilitzen eines d'intel·ligència artificial per gestionar el turisme, sobretot a la Costa Brava. Fan servir una plataforma que els permet saber sense intermediaris d'on són els turistes i quants dies s'hi quedaran. Alguns ajuntaments, com Blanes, Platja d'Aro i l'Escala, comencen a veure que els puja el turisme fora de la temporada d'estiu. Investigadors catalans estudien com utilitzar vaques per prevenir incendis forestals. El CREAF està fent una prova que consisteix a col·locar collars amb GPS als animals que podran ser guiats a distància a través de senyals acústics perquè pasturin en zones concretes i eliminin vegetació del sotabosc. I Tadeu Jones és part en la quarta entrega de la saga que arriba demà al cinema. Tadeu Jones i la Llàndia Meravellosa se centren en la paternitat del famós arqueòleg i de la seva dona.
1: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia. El Barça prepara el partit pendent de Lliga de dijous contra l'Atlètic Club de Bilbao amb el dubte de Gavi amb Rodri, que podria estar a punt per debutar. Les proves mèdiques de Gavi van descartar una lesió i el jugador només té una forta contusió al genoll. Tot i això, encara no s'entrena amb el grup. Rodri, en canvi, es va entrenar i per primera vegada amb els seus companys. El Barça condemna l'ús desproporcionat de força per part dels agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi de l'Elx i en demana explicacions. En aquest sentit, també el president del Parlament, Josep Rull, ha traslladat al ministre de l'Interior espanyol la seva preocupació i indignació. En ciclisme, l'organització de la Vuelta es veu obligada a suspendre al final de la tercera etapa quan faltaven 15 quilòmetres per acabar per culpa d'una forta tempesta d'aigua i pedra. Avui, quarta etapa, la primera clarament de muntanya, amb sortida i arribada a Andorra la Vella.
0: I el temps, domini del sol amb bandera.
3: Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 80%.

0: Informació, proximitat, música...
1: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM. Clac, clac, clac, clac.

0: Ràdio Arbúcies
1: 107.6
2: i sovint, en fer-se fosc, de lluny m'arribarà una cançó. 29 d'agost a 8:15 del vespre.
3: Nadie comprende.
2: En fer-se fosc és una proposta que es va iniciar amb èxit l'any 2025 a Junet i que el darrer dissabte d'agost vol convidar la gent veïna, permanent, temporal o ocasional d'Arbúcies a fer el tancament de l'estiu i del període de vacances. Un concert que comença a 8:15 i que acompanya amb música la llum del sol que es va fonent, canviant el color del cel, de les muntanyes, fins que, en fer-se fosc, arriba la nit.
3: Mujer.
2: Aquesta és la segona edició i gaudirem d'un concert dels sons més autèntics de Cuba, com el son, el mambo, la guaracha, el cha-cha-cha i el bolero. Un concert de ritmes caribenys amb els temes més emblemàtics. Quizás, quizás, Piel Canela, Guantanamera, Perfidia o Frenesí. Un concert de Telva Rojas, la reina cubana del bolero, acompanyada de la Selva Big Band, reconvertida en una orquestra de música llatina que ens oferiran un viatge per la música cubana. Recordeu, en fer-se fosc, a partir de 8:15 el proper 29 d'agost a Joanet. No us ho podeu perdre.

0: Bon dia, en punt, les 11 del matí. Tarragona treballa per retirar els arbres caiguts i restablir la normalitat a la ciutat després de la tempesta i la pedregada que va afectar ahir la ciutat. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, l'alcalde Rubén Viñuales creu que no es poden demanar responsabilitats perquè no s'envies les alert. Segons Protecció Civil, reconeixen que aquests avisos només es poden enviar en fenòmens previsibles. Pedro Sánchez presideix aquesta hora el primer Consell de Ministres del curs, on s'aprovarà un comandament únic per gestionar la crisi migratòria a Ceuta. El designat és el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que a partir d'avui ha de dirigir l'emergència. La Moncloa pren aquesta decisió 26 dies més tard de l'entrada massiva de migrants. Avui, a primera hora, Sánchez també ha reunit el Consell de Seguretat Nacional. L'Iran promet respondre a l'ofensiva dels Estats Units per ofegar-lo econòmicament. L'administració Trump ha amenaçat amb noves sancions contra tothom que faci negocis amb el règim de Teheran, però de moment no les imposen i donen temps als països per trencar els lligams amb l'Iran. El primer ministre del Canadà, Mark Carney, avisa als Estats Units que respondrà amb la mateixa moneda i l'amenaça de Donald Trump d'imposar aranzels del 50% a partir de l'1 de gener. Aquesta ha estat la reacció. Malgrat l'advertiment, confia arribar a un acord comercial per evitar que el conflicte vagi més. Cada cop més municipis utilitzen eines d'intel·ligència artificial per gestionar el turisme, sobretot a la Costa Brava. Fan servir una plataforma que els permet saber, sense intermediaris, d'on són els turistes i quants dies s'hi queden. Alguns ajuntaments, com l'Anes, Platja d'Aro o l'Escala, comencen a veure que els puja el turisme fora de la temporada d'estiu. Investigadors catalans estudien com utilitzar vaques per prevenir incendis forestals. El CREAF està fent una prova que consisteix a col·locar collars amb GPS als animals que podran ser guiats a distància a través de senyals acústics perquè pasturin en zones concretes i eliminin vegetació del sotabosc. Tadeu Jones és pare en la quarta entrega de la saga que arriba demà als cinemes. Tadeu Jones i la Llàntia Meravellosa se centren en la paternitat del famós arqueòleg i la seva dona. La petita Oli, una nena intrèpida de 2 anys, provocarà la gelosia de la mòmia, que és el millor amic del Tadeu, i tot plegat acaba amb un viatge en el temps.
1: Esports.
2: El Barça prepara el partit pendent de Lliga de dijous contra l'Atlètic Club de Bilbao amb el dubte de Gavi amb Rodri a punt per debutar. Gavi només té una forta contusió al genoll, però continua entrenant-se al marge, mentre que Rodri ja es va entrenar ahir per primer cop amb els companys i podria tenir alguns minuts. Avui es juga un altre partit pendent de la primera jornada entre el València i el Betis. Mentrestant, aquesta tarda l'ex-blaurana Xavi Hernández serà presentat com a nou seleccionador dels Països Baixos. I en ciclisme, avui quarta etapa, la primera clarament de muntanya a la Vuelta amb sortida i arribada a Andorra de la Vella. Ahir l'organització la va haver de suspendre els últims quilòmetres per culpa de la forta tempesta d'aigua i pedra que va caure a l'Alta Cerdanya.
0: I el temps, domini del sol amb bandes de núvols prims i alguna nuvolada a la tarda al Pirineu. Les temperatures pujaran amb xafogó al litoral i màximes que poden fregar una altra vegada als 30.
3: Estem amb tu des de 1985.
4: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
3: 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 80%.

0: Ràdio Arbúcies
1: 107.6 FM. Put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Data: 5 de setembre. Lloc: La Gavella. Hora: 11:45 del matí. Assumpte: presentació de la 19a temporada de Amics i Residents Arbúcies.
1: S'ha acabat d'endrejar. Torna tot l'equip del programa amb moltes ganes i en una temporada que promet moltes emocions, presències i sorpreses. Esteu convidats. 5 de setembre, a la Gavella, a partir de 11:45 del matí. Presentació de la 19a temporada. Us esperem.

0: Ampules, 12 del migdia. Tarragona treballa per retirar els arbres caiguts i restablir la normalitat a la ciutat després de la tempesta i la pedregada que van afectar ahir la capital tarragonina. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, l'alcalde Rubén Viñuales creu que no es poden demanar responsabilitats perquè no es va enviar l'SLR. Segons Protecció Civil, reconeixen que aquests avisos només es poden enviar en fenòmens previsibles. Primera reunió del Consell de Ministres després de les vacances en què el govern espanyol agafarà el timó de la crisi migratòria de Ceuta i crearà un comandament únic encapçalat pel ministre de Política Territorial. Això mentre ha elevat a 2.900 el nombre de menors identificats. L'Iran promet respondre a l'ofensiva dels Estats Units per ofegar-lo econòmicament. L'administració Trump ha amenaçat amb noves sancions contra tothom que faci negocis amb el règim de Teheran, però de moment no les imposen i donen temps als països per trencar els lligams amb aquest país. El primer ministre del Canadà, Mark Carney, avisa als Estats Units que respondrà amb la mateixa moneda a l'amenaça de Donald Trump d'imposar aranzels del 50% a partir de l'1 de gener. Malgrat l'advertiment, confia arribar a un acord comercial per evitar que el conflicte vagi més enllà. El president sirí Ahmed al-Sharaa celebra la decisió dels Estats Units de retirar-lo de la llista d'estats que patrocinen el terrorisme. Considera que això els permet treure's una càrrega pesada i afrontar millor la reconstrucció. En llibertat amb càrrecs, un entrenador de voleibol de 23 anys acusat de violar i deixar embarassada una menor de 15 anys a Palma de Mallorca. L'agressió va ser al juny, però la policia no el va poder detenir fins la setmana passada. La Schubertiada farà un homenatge a Bach i al Mediterranean Guitar Festival als Beatles, mentre les festes majors de Catalunya s'omplen de música amb propostes variades en una nova jornada d'espectacles. I avui arrenca una nova edició del Festival FITAC de Girona amb l'objectiu de fer arribar al Teatre Amateur el màxim de públic possible. La inauguració serà aquesta tarda amb el musical Dins del Bosc de la companyia Quart Passadís. Fins diumenge el festival proposa una programació d'una vintena de companyies locals i internacionals.
1: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia. El Barça prepara el partit pendent de Lliga de dijous contra l'Atlètic Club amb el dubte de Gavi i amb Rodri a punt per debutar. Gavi només té una forta contusió al genoll, però continua entrenant-se al marge, mentre que Rodri ja es va entrenar ahir per primer cop amb els companys i podria tenir alguns minuts. Avui es juga un altre partit pendent de la primera jornada de Lliga, el que enfrontarà el València i el Betis. Mentrestant, aquesta tarda l'ex blaugrana Xavi Hernández serà presentat com a nou seleccionador dels Països Baixos. I en ciclisme, avui a la Vuelta, quarta etapa, la primera clarament de muntanya, amb sortida i arribada a Andorra la Vella. Ahir l'organització la va haver de suspendre els últims quilòmetres per culpa de la forta tempesta d'aigua i pedra que va caure a l'Alta Cerdanya.
0: I el temps, més sol aquesta tarda, amb alguna resta de núvols, bàsicament prims, sense més conseqüències. La temperatura semblant a la d'ahir o una mica més alta en alguns punts costaners.
1: Trescat Info.
0: 12 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, sigueu.
3: Ràdio Arbúcies.
4: L'emissora que escolten les altres emissores.
3: 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 80%.

0: FM.
1: Humans i humanes!
2: El proper 8 de setembre a les 7 del vespre a Can Cassó, la Regidoria de Cultura d'Arbúcies presenta un assaig obert de l'obra Emboscadura, del grup Colectivo Ameno. És una companyia resident a Naus Aiats i que aquest any ha estat seleccionats per participar en la Fira del Teatre de Tàrrega. Crítica i humor en un viatge delirant on la bogeria i la poesia es donen la mà. Clown, bosc i dissidència. A través dels clowns, la natura té veu i no té cap intenció de callar. Dos arbres desesperats decideixen passar a l'acció, sortir del bosc per donar un missatge als éssers humans. La seva intenció serà emboscar-los i animar-los a plantar-se. Recordeu, 8 de setembre, a les 7 del vespre, a Can Cassó, assaig obert de l'obra Emboscadura del grup Colectivo Ameno. No us ho perdeu.

Estàs escoltant Ràdio Arbúcies.

0: nats. Estem escoltant en directe a 3CAT Info la portaveu del govern, Sílvia Paneque, a la roda de premsa posterior a la reunió de l'executiu.
1: Respecte a l'informe PISA, com saben i com va explicar també extensament la consellera en compareixença, s'han donat les explicacions, s'està a l'espera les explicacions d'allò que es coneix, s'està a l'espera de la investigació interna, com saben, i sobretot d'aquells mecanismes que evitin que una situació d'aquest tipus es pugui tornar a produir. Aquestes són qüestions que parlarem. No tenim ara en aquests moments un informe tancat ni cap dada que jo ara li pugui donar concretament. Però la roda de premsa, la convocatòria d'aquests propers dies serà específicament, li podran preguntar el que vulguin, lògicament, però específicament per explicar l'inici de curs escolar.
2: En el tornarà del Roger Palós, del diari Ara.
3: Hola, bon dia, consellera. Jo volia insistir pel que fa a l'agressió policial a Elx. Partits de l'oposició, de l'independentisme, l'han criticat en el govern per el silenci que va mantenir durant el dia d'ahir, que no es va pronunciar sobre aquest fet. Què li respon el govern i per què fins avui, i preguntat per la premsa, no s'ha pronunciat al respecte?
1: Bé, doncs que espero que les declaracions meves d'avui els hi donin més tranquil·litat.
2: Continuem amb la Marta Sierra, de la CN.
4: Hola, bon dia. En diverses qüestions, la primera és seguint el fil amb el tema d'educació davant la proximitat de l'inici del curs escolar. Des del govern, veuen encara evitable aquesta primera jornada de vaga convocada? Veuen que encara hi ha marge amb aquests dies que queden per poder negociar i trobar un acord? Després, una altra qüestió que li volia plantejar en una entrevista a la CNN, a l'agència, el portaveu dels comuns, David Cid, ha demanat la dimissió del secretari Manel Nadal, concretament per la situació que es va viure a Rodalies el dia de la jornada de l'eclipsi. M'agradaria saber si governa avui en aquesta primera reunió, també heu fet una mica de balanç del que va passar i com va funcionar, si s'ha de revisar alguna cosa, si també com a consellera manté la confiança en el secretari Nadal. I també el portaveu dels comuns ha fet referència concretament a vostè, consellera, que li demana la compareixença al Parlament perquè expliqui si hi haurà o no una moratòria del Plàter. En aquest sentit, volia saber si té previst la compareixença i en quina situació està aquest tema, tenint en compte la demanda del món municipal i també d'entitats. I una última qüestió és per saber si hi ha alguna novetat sobre el tema dels veïns del Putxet. Recordo que es va dir que de cara del setembre es tornaria a analitzar la situació. No sé si aquest tema ja es deixa per la setmana que ve o també hi ha alguna novetat. Gràcies.
1: Perfecte. A veure, respecte a la primera qüestió. De fet, no ho saben, crec que perfectament, que portem mesos i setmanes treballant intensament per un inici de curs escolar amb la màxima normalitat possible. La consellera ha estat aquestes últimes setmanes, com dic, amb més de 200 reunions amb diferents actors i persones vinculades al món educatiu, des de direccions d'escoles més petites o de l'àmbit rural, escoles més urbanes més grans, diferents experts, per iniciar el que pensem que també mereix i necessita Catalunya, que és un debat de fons sobre l'educació al nostre país. És evident, que les dades no són les que pensem que haurien...
5: Sintonitza Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
6: La teva veu, la teva ràdio.
7: Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 80%.

0: amics i residents arbúcies, comença temporada i ho fa per tot l'UAM. Es presenten d'incògnit al Museu Etnològic del Montseny, la Gabella, el proper 5 de setembre. En rigorós directe estarà obert al públic que vulgui venir. Passeu a tots els del grup. A lo millor donen unes galetes al personal. Recorda, a partir de 2:15 del matí del 5 de setembre a la Gabella. Nova temporada d'Amics i Residents. Gran presentació. Ens veiem allà. Salut. Apa.
1: S'ha acabat d'endrejar. Torna tot l'equip del programa amb moltes ganes i en una temporada que promet moltes emocions, presències i sorpreses. Esteu convidats. 5 de setembre, a la Gabella, a partir de 2:15 del matí. Presentació de la 19a temporada. Us esperem.

0: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
1: La banda sonora del teu dia.
2: I sovint, en fer-se fosc, de lluny m'arribarà una cançó. 29 d'agost, a 8:15 del vespre. En fer-se fosc és una proposta que es va iniciar amb èxit l'any 2025 a Junet i que el darrer dissabte d'agost vol convidar la gent veïna, permanent, temporal o ocasional d'Arbúcies a fer el tancament de l'estiu i del període de vacances. Un concert que comença a 8:15 i que acompanya amb música la llum del sol que es va fonent, canviant el color del cel, de les muntanyes, fins que, en fer-se fosc, arriba la nit. Mujer. Aquesta és la segona edició i gaudirem d'un concert dels sons més autèntics de Cuba, com el son, el mambo, la guaracha, el cha-cha-cha i el bolero. Un concert de ritmes caribenys amb els temes més emblemàtics. Quizás, quizás, Piel Canela, Guantanamera, Perfidia o Frenesí. Un concert de Telva Rojas, la reina cubana del bolero, acompanyada de la Selva Big Band, reconvertida en una orquestra de música llatina que ens oferiran un viatge per la música cubana. Recordeu, en fer-se fosc, a partir de 8:15 el proper 29 d'agost a Joanet. No us ho podeu perdre.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern defensa no haver activat el Les Alert davant de les pluges dels últims dies perquè els criteris tècnics no ho aconsellaven. Insisteixen que hi ha altres mecanismes de comunicació amb els ajuntaments i emergències per gestionar fenòmens locals intensos. Ho ha argumentat la portaveu Sílvia Paneque.
2: Ens estem trobant amb alguns fenòmens locals intensos que tenen previsions doncs més acotades en el temps. I és en aquest moment on insisteixo només amb criteris tècnics de si hi ha temps suficient, de si és prudent o no.
0: Tot plegat després d'un nou episodi de tempestes i de pedregades que ha afectat sobretot el Tarragonès i el Baix Penedès. Des d'una de les poblacions més perjudicades, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, demana més suport i seguiment per part del govern.
3: Jo crec que la lliçó és que jo puc fer una previsió, però des dels organismes responsables de la Generalitat s'ha de fer un seguiment en temps real. Que altre problema serà quin marge d'actuació ens dona.
0: A la capital tarragonina, els serveis municipals han treballat tota la nit per retirar arbres caiguts i netejar els carrers, però encara hi ha uns 2.000 abonats sense subministrament elèctric. També hi ha afectacions al Segrià. Avui, en canvi, el dia s'ha llevat en calma pel que fa a la situació meteorològica. La previsió amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
4: Bon dia. Un dimarts que s'ha presentat i, de fet, s'està presentant molt més calmat que no pas ahir. Déu-n'hi-do, les tempestes severes que vam tenir de forma local, però molt desastroses en el cas del Camp de Tarragona, també al Pirineu Lleidatà, a les Terres de l'Ebre, en alguns racons del Ripollès. Ventades molt fortes, molta pluja, més de 100 litres per metre quadrat al barri del Serrallo de Tarragona, o molta calamarsa que en el cas de Móra d'Ebre va arribar a diàmetres superiors als 8 centímetres. Tot això avui és història, per tant, molta més tranquil·litat, i amb un palet de vent de ponent que va bufant entre Tarragona i Barcelona, manté la humitat baixa, però la temperatura elevada, i tot plegat amb un cel que simplement està portant aquests núvols decoratius, pinzellades de núvols primets, i poca cosa més. Aquest vent que va bufant, que fa que la sensació també sigui de calor, però, com dèiem, de poca xafogó. Demà tornaran els núvols a ser més abundants i entre Tarragona i Barcelona, sobretot al migdia, alguna pluja tímida. N'estem pendents a la xarxa.
0: És dimarts, 25 d'agost de 2026, i tenim més titulars. El govern espanyol crea un comandament únic per gestionar la crisi migratòria a Ceuta. Esther Minguell.
5: El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en serà el cap visible. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defensat al Congrés l'actuació de l'executiu a Ceuta i ha reivindicat l'espanyolitat de les dues ciutats autònomes.
0: L'Ajuntament de Barcelona encara la recta final de la transformació a l'antiga fàbrica industrial l'Escocesa.
5: Ubicada al 22 a Roba Nord, l'objectiu passa per convertir-la en un pol d'economia social, cultural, d'habitatge inclusiu i tecnologia agroalimentària.
0: En cultura, la prestigiosa organista Montserrat Torrent inaugura la 28a edició del curs d'orgue del Maresme.
5: I ho ha fet en una edició molt especial perquè coincideix amb els seus 100 anys i la celebració de l'any que du el seu nom. Aquesta setmana imparteix classes a Mataró, però com ho ha fet des de la primera edició del curs.
6: Massa no he fet tantes coses. Estimar la música, li procurar de comunicar, però no n'hi ha per fer tants distintius.
0: En esports, el terrassenc Xavi Hernández inicia una nova etapa com a seleccionador de Països Baixos de futbol. Joan Barberà.
7: El tècnic pallasà serà presentat aquesta tarda com a nou seleccionador holandès fins l'any 2030. El català s'estrenarà oficialment el proper 24 de setembre contra Alemanya a la Nations League.
0: El control de so i tenim el Francesc Ávila, la redacció i coordinació en José Gallardo i Artau Bellavista. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern defensa no haver activat el sistema ES Alert davant de les pluges d'aquest cap de setmana perquè assegura els criteris tècnics no ho aconsellaven. Insisteixen que hi ha d'altres mecanismes de comunicació tant amb ajuntaments com amb emergències per tal de gestionar aquests fenòmens locals intensos. L'executiu prepara ara un pla de xoc per adaptar-se al canvi climàtic tant a les fortes pluges com a les altes temperatures o a l'elevat risc d'incendi. És una de les prioritats del govern que avui ha reprès l'activitat política després de l'estiu.
5: Impulsar polítiques d'adaptació al canvi climàtic serà una de les prioritats del govern català en el nou curs polític i es treballarà amb una visió transversal i des de diferents departaments. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
2: Aquí estem parlant doncs, de l'adaptació de les ciutats a aquestes altes temperatures i com acompanyem els ajuntaments en aquesta transformació. Estem parlant de tenir infraestructures més resilients doncs, a aquests embats de fenòmens meteorològics doncs, més violents i més sobtats que estem vivint. Per tant, estem parlant de fet d'una política transversal, no sectorial, de tot el govern per tal de poder-nos adaptar.
5: El govern defensa la no activació de les alertes durant les pluges del cap de setmana per l'aplicació dels protocols i estan fonamentats per criteris tècnics i recorda també que hi ha altres mecanismes de gestió.
2: Les alertes és una peça més de tots els mecanismes de comunicació que ja es tenien fins ara i que es complementen a partir del 2023 amb les alertes, però hi ha altres mecanismes de comunicació amb els ajuntaments, amb els cossos i amb els operatius que en aquell moment des del terreny també valoren les actuacions que han de fer.
5: El canvi climàtic i també el pla cura per la gestió de les ajudes a la dependència o l'inici del curs escolar són temes que es treballaran aquest divendres i dissabte al Monestir de les Avellanes on es reunirà el govern per preparar l'arrencada del curs polític.
0: Són unes explicacions que arriben just l'endemà de la forta pedregada que ha afectat el Tarragonès, el Baix Penedès, el Segrià, diverses comarques catalanes. A Tarragona s'estan referent de les conseqüències d'aquest temporal que ha afectat tota la ciutat de punta a punta. De fet, és la localitat més afectada. Els serveis municipals han treballat tota la nit per retirar arbres caiguts i netejar els carrers, però encara hi ha uns 2.000 abonats sense subministrament elèctric. L'alcalde, Rubén Viñuales, és partidari de revisar protocols, però també veu complicada la capacitat de les administracions per anticipar-se a episodis tan ràpids i devastadors com el d'ahir. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
8: Finestres trencades, arbres tombats, carrers inundats, terrasses i tendals caiguts. La virulència de la tempesta es va deixar sentir en tots els racons de la ciutat. L'alcalde Rubén Viñuales recorda que cap de les previsions indicaven que la ciutat es veuria afectada per una tempesta de grans dimensions. Es mostra partidari de revisar protocols.
3: Jo crec que la lliçó és que jo puc fer una previsió, però des dels organismes responsables de la Generalitat s'ha de fer un seguiment en temps real. Que altre problema serà quin marge d'actuació ens dona.
8: El temporal va afectar la ciutat de Llevant a Ponent, al polígon Francolí. Totes les naus van patir desperfectes, com explica el portaveu dels empresaris, Narcís Ortega. El president de l'Associació de Veïns de l'Urbanització de la Mora parla de tots els arbres que van caure.
9: Un cas molt excepcional que feia verdaderament por, no? Hi havia molta gent doncs, que no va poder sortir de les naus.
10: Hi ha molts arbres caiguts. L'aigua no va fer tant de mal com altres vegades, però el vent que acompanyava l'aigua sí que ens ha castigat fort.
8: El 112 va rebre 456 trucades des de la ciutat de Tarragona.
0: L'episodi de temps violent deixa conseqüències també al Baix Penedès, només dos dies després dels aiguats del cap de setmana. La pluja ha tornat a provocar inundacions, així com diverses incidències, sobretot als barris marítims del Vendrell. Una de les situacions més complicades s'ha viscut les últimes hores al pont dels Masos, a Coma-ruga. Allà agents de la policia local han hagut de rescatar un home que havia quedat atrapat dins del seu vehicle. Ràdio al Vendrell, Sílvia Martínez.
11: El rescat es produïa cap a les 7 de la tarda en un dels moments en què la pluja era més intensa. L'home, de 63 anys, viatjava en una furgoneta que va quedar atrapada al túnel dels Masos de Coma-ruga, un indret on les inundacions són molt habituals i que ja havia quedat negat d'aigua el cap de setmana. És precisament un dels accessos a la discoteca on dissabte es va haver d'evacuar desenes de persones. L'agent de la policia local del Vendrell, Miguel Ángel Rodríguez, explica com van actuar.
12: Van veure un vehicle que estava enfonsat a l'aigua. Dins del vehicle n'hi ha una persona fent així espavents amb els braços i no ho vam pensar. Vam despullar-nos i vam nedar fins al cotxe, vam trencar el vidre, el vam treure del vehicle perquè estava en estat de xoc.
11: Les tempestes d'aquest dilluns a la tarda han tornat a provocar inundacions als barris marítims del Vendrell, especialment a Sant Salvador i Coma-ruga. S'hi han acumulat fins a 27 litres per metre quadrat, amb alguns episodis de calamar-se. El principal problema ha estat la intensitat de la pluja en poca estona. L'aigua ha obligat a tallar diversos carrers i els serveis d'emergència han hagut d'ajudar alguns ciutadans a poder accedir a casa seva. Amb el pas de les hores, però, la situació s'ha normalitzat i els carrers s'han pogut reobrir. No hi ha hagut afectacions als habitants. habitatges. El 112 ha rebut 23 trucades relacionades amb les tempestes al Baix Penedès.
0: De fet, en global, aquest episodi de pluja s'ha tancat amb prop de 900 trucades fetes al telèfon d'emergències, al 112, especialment procedents del Camp de Tarragona i de la pròpia capital, la ciutat de Tarragona. Són unes tempestes que també han afectat diversos municipis del Segrià, amb especial incidència a Almenar, Albatàrrec, Corbins, així com diferents punts de l'Horta de Lleida. La calamarsada més virulenta de la temporada, amb el més cultius de pera, de poma i de préssec, i les organitzacions agràries reclamen ara que els ajuts arribin ràpid. UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
13: Poc abans de les 3 de la tarda van començar a caure les primeres tempestes a Ponent, concretament al Segrià, on hi va haver precipitacions amb calamarsa, entrant pel nord-oest en municipis com Almenar i més tard a Lleida Ciutat. Els xàfecs van ser breus i van caure de forma intermitent amb pedres que anaven de la mida d'un cigró a un ou de guatlla. La cortina de tempestes es va dirigir en direcció est, cap a comarques com la Noguera i el Pla d'Urgell. Encara és aviat per quantificar els danys, però el sindicat Assaja apunta que els cultius que podrien haver patit més danys són la pera i la poma, així com algunes varietats més tardanes de fruita de pinyol, com el préssec. El president d'Assaja Catalunya, Pere Roquer, demana ara una resposta ràpida.
14: Evidentment, a partir d'ara, el que reclamem és una peritació ràpida i l'amplitud de mires a l'hora de poder donar aquells ajuts que corresponguin a totes aquestes explotacions que han quedat afectades per danys de pedra.
13: Segons Assaja, en aquests moments ja s'ha acollit més del 70% de la producció de pera i més del 85% de la fruita de pinyol.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Passant 10 minuts a les 2, obrim plana política. El govern d'Espanya ha aprovat la creació d'un comandament únic per gestionar la crisi migratòria a la ciutat autònoma de Ceuta. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, serà el cap visible d'aquest nou comandament. David Navarro, bon dia.
15: Bon dia. El comandament únic reunirà sota la coordinació d'Ángel Víctor Torres a la ciutat autònoma de Ceuta, la delegació del govern, el CNI, els 11 ministeris involucrats en la crisi i el Consell de Seguretat Nacional. Justament ha estat durant la reunió d'aquest Consell que s'ha aprovat la creació del comandament, que després ha estat ratificada pel Consell de Ministres. La portaveu de l'executiu, Emma Saiz, ha destacat la importància de la decisió presa.
16: Ha declarado por primera vez en la historia la situación de interés para la seguridad nacional en Ceuta. Además, se constituye una autoridad funcional o conocido como mando único para reforzar esa coordinación.
15: Ángel Víctor Torres viatjarà immediatament a Ceuta i ha marcat els objectius d'aquest comandament únic.
17: La devolución y la repatriación de la mayor cantidad de las personas, mayores y menores, y también a la vez ir trabajando con la respuesta humanitaria y de acogida que tiene que darse a quienes solicitan asilo o a quienes son menores no acompañados. Junto a ello, una recuperación económica y también social.
15: El ministre ha fixat el nombre de migrants que en aquests moments es troben a Ceuta entre el 5 i el 10% de les 70.000 persones que van entrar a finals de juliol. Ángel Víctor Torres s'ha compromès a aconseguir que la ciutat autònoma torni a la normalitat el més aviat possible.
0: Doncs no deixem aquesta crisi migratòria perquè la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha encetat avui la primera de les 8 compareixences del govern de Pedro Sánchez previstes al Congrés fins dilluns que ve per donar explicacions sobre la crisi migratòria. Robles ha defensat la tasca dels efectius del Centre Nacional d'Intel·ligència, que estan en el punt de mira les últimes setmanes pel seu paper en l'assalt massiu de finals de juliol. Lluís Mata.
18: Margarita Robles ha començat la seva intervenció amb un record del centenar de persones mortes durant aquest episodi, expressant el suport inequívoc del govern d'Espanya a la ciutat autònoma de Ceuta, a qui ha demanat disculpes si s'ha sentit en algun moment abandonada en aquesta crisi. Pel que fa a la gestió de l'assalt, ha posat en valor les funcions del CNI i la necessitat de la seva feina silenciosa i atribuït a una organització massiva i alimentada via xarxes socials el pas descontrolat de centenars de milers de migrants. Una reflexió que ha servit al Partit Popular per demanar la dimissió de la ministra. Escoltem Margarita Robles y la diputada del PP, Esther Muñoz.
19: Del examen, como digo, de las redes e imágenes tomadas, puede inicialmente concluirse que la realización material del asalto masivo el día 30, según los expertos, se fundó en una autogestión de individuos atraídos espontáneamente al perímetro fronterizo por cuestiones de oportunidad y por el transmitido mensaje en redes de supuesta falta de obstáculos en el cruce de fronteras.
20: ¿Cómo es posible que siga usted siendo ministra de Defensa ante un gobierno que ha hecho una dejación de funciones irresponsable?
18: La ministra de Defensa ha justificat també el reforç d'efectius de l'exèrcit a la ciutat autònoma per col·laborar amb les forces i cossos de seguretat i ha xifrat en 3.000 els militars sobre el terreny ara mateix. La ronda de compareixences de ministres al Congrés per abordar la crisi continuarà dijous amb el titular de Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, i la ministra de Sanitat, Mònica García.
0: Tornem a Catalunya. El govern condemna l'agressió a un aficionat del Barça a Elx aquest diumenge per part de la Policia Nacional, que va requisar-li una estelada. El cos de seguretat ha obert una investigació per analitzar els fets i la delegació del govern a la Comunitat Valenciana confirma que no s'havia donat cap ordre específica per requisar banderes.
5: La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha defensat la llibertat d'expressió i ha condemnat l'ús de la violència arran de les imatges que mostren l'agressió a l'aficionat.
4: El que recull la llei és que els únics elements prohibits en un esdeveniment esportiu, com pot ser doncs un partit de futbol, l'únic element prohibit són aquelles banderes o pancartes que tenen una incitació directa a la violència o l'odi. No és el cas de les estelades, per tant, en fi, aquest és el trasllat que podem fer des del govern. Hi ha aquest procés obert. Esperem aquesta investigació, ens asseguren que no hi va haver una instrucció directa i en tot cas aquestes imatges doncs tenen la condemna del govern per l'ús d'aquesta violència i defensem que no pot ser d'altra manera la llibertat d'expressió.
5: Sobre l'inici del nou curs escolar, Paneque ha defensat la feina de la consellera d'Educació que s'ha reunit amb representants de la comunitat educativa i que treballa per garantir una arrencada del curs que garanteixi el dret a l'educació a tothom. Paneque ha emplaçat a la roda de premsa que farà la consellera Niubó per presentar les novetats d'un curs que engega amb una convocatòria de vaga dels docents.
1: Notícies en xarxa.
0: És un quart de tres. L'Ajuntament de Barcelona encara la recta final de transformació de l'antiga fàbrica industrial L'Escocesa. Ubicada al 22 arroba nord, l'objectiu passa per convertir-la en un pol d'economia social, cultural, d'habitatge inclusiu i també de tecnologia agroalimentària.
5: L'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, ha explicat que el projecte parteix d'una inversió inicial público-privada de prop de 52 milions d'euros per rehabilitar els més d'11.000 metres quadrats de l'espai. A més, preveu que generin 100 llocs de treball directes i uns 500 d'indirectes amb l'objectiu que estigui en funcionament el 2029. Collboni ha destacat també el factor cohesionador de la iniciativa per combatre la crisi de l'habitatge.
21: I de fer possible allò que anem repetint constantment, que és el dret a quedar-se al barri i el dret a quedar-se a la ciutat. I fer una cosa que és molt difícil, i sabem que és el gran repte que té Barcelona, que és prosperar, progressar, tenir èxit, però que això no vagi en detriment de viure al barri o de viure a la ciutat.
5: El projecte és una col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona amb empreses i administracions com Mercabarna, la Fundació Empans, l'Associació Idees M i la Generalitat.
0: No deixem les iniciatives municipals i anem ara cap al Ripollès. Allà el municipi de Toses compta amb una guingueta a peu de carretera que actua com a botiga i que dinamitza el poble. La seva particularitat és que es tracta d'un establiment que després de la jubilació del propietari va ser adquirit per l'Ajuntament, que n'ha fet una concessió. Ràdio Ripoll, Guido Sengiarotti.
22: A dia d'avui, el poble de Toses només té el bar de l'estació i no comptava amb cap botiga ni espai on anar a comprar els productes mínims necessaris. Sí que hi havia una guingueta de fusta davant de l'estació de tren. Un cop es va jubilar el propietari, la iniciativa de l'Ajuntament va ser adquirir-la i fer una concessió per la seva explotació. Això s'ha acabat aconseguint aquest estiu, quan la paradeta ha pogut obrir les seves portes de nou. Ho explica Josep Estragués, regidor de Cultura de Toses.
23: A l'Ajuntament vam creure que era molt interessant que pogués estar a seguir oberta per a la gent del poble o per la gent que passa, que dona una mica més de vida, ja que aquí en el que és en el poble de Toses no tenim cap botiga, només tenim el bar que està en els baixos de l'estació, i el 2024 nosaltres hem decidit adquirir la parada aquesta.
22: Des del consistori es celebra que els passants s'hi aturen i que la gent del poble hi encarrega productes. És l'èxit d'un emplaçament en una carretera molt transitada d'una botigueta que, per sobre de tot, dona vida a Toses.
0: A l'Alt Empordà, Roses prova aquest estiu un nou sistema d'intel·ligència artificial per reforçar la vigilància i la seguretat a les platges. La prova pilot s'està fent a Santa Margarida, on una càmera analitza en temps real el que passa a l'aigua per detectar possibles situacions de risc. Empordà Televisió, Jesús Segade.
24: L'Ajuntament de Roses aposta per la tecnologia per reforçar la seguretat a la costa. Aquest estiu, la platja de Santa Margarida compta amb una prova pilot d'intel·ligència artificial dissenyada per detectar riscos d'ofegament a l'aigua i reduir al màxim el temps de resposta. El sistema anomenat LIFE analitza el mar en temps real mitjançant una càmera i alerta immediatament la central de socorrisme si detecta que un banyista té dificultats. Tot plegat sense enregistrar imatges per tal de protegir la privacitat. Escoltem com valora aquesta iniciativa el regidor de Medi Ambient de Roses.
2: I estem contents d'aquesta iniciativa, estem molt contents i tan contents podem acabar estant que si funciona aquesta prova de pilot l'any que ve, i de cara a l'any que ve, de cara a la temporada que ve, ho implementaríem a més platges urbanes del municipi.
24: La tecnologia actuarà com un segon parell d'ulls per als socorristes durant els mesos d'agost i setembre.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Detenen el conductor de la moto implicat en l'accident mortal a Castelló d'Empúries a l'Alt Empordà d'aquest dilluns.
5: Els agents l'han arrestat aquesta matinada després que l'home de 33 anys sortís de l'Hospital Josep Trueta de Girona on va ingressar per les ferides de l'accident. Els fets es van produir pels vols d'un quart de 6 de la tarda i la investigació apunta que la topada es va produir per una imprudència del conductor de la moto, motiu pel qual se l'ha detingut. La víctima mortal és una jove de 22 anys.
0: Un detingut per la mort violenta d'un home en una baralla en grup a la Ràpita, al Montsià.
5: Els fets van passar la matinada de diumenge. Els Mossos van rebre un avís a quarts de 4 i al lloc dels fets van trobar una persona ferida per apunyalament que va acabar morint. L'arrestat és un home de 34 anys que ahir es va presentar voluntàriament a dependències policials. Està previst que demà passi a disposició del jutjat de Guàrdia d'Amposta.
0: La Ronda de Dalt de Barcelona recupera el carril tallat entre la sortida 5 i 6 per les obres de cobertura entre l'Institut Vall d'Hebron i l'Avinguda de Vallcarca.
5: El carril estava tallat en tots dos sentits des del passat 3 d'agost per minimitzar futurs talls nocturns i optimitzar els treballs i recursos. L'obra per tapar aquest tram de la ronda agafa forma amb la col·locació d'aquestes darreres setmanes de la meitat de les peces que formen el nou sostre. La previsió és acabar-ho a finals del 2027.
0: És moment per a la cultura. La prestigiosa organista Montserrat Torrent ha inaugurat la 28a edició del curs d'orgue del Maresme i ho ha fet en una edició molt especial perquè coincideix amb els seus 100 anys i amb la celebració de l'any que du el seu nom en homenatge a la seva trajectòria. Aquesta setmana a Mataró, Torrent hi està impartint les seves classes com ha fet els últims 28 anys. Mataró Ràdio, Marta Gómez.
3: Només hi participen 10 alumnes que han estat estrictament seleccionats. El curs d'orgue del Maresme és un dels més importants de Catalunya al costat del de l'Abadia de Montserrat. I això no ho diu qualsevol, sinó la prestigiosa organista Montserrat Torrent, que un any més, i aquesta ja és la 28a edició, participa com a docent d'aquesta formació.
6: L'orgue no és un instrument fàcil, però jo crec que ara, en pocs anys, és molt més assequible i molt més conegut. El més important és que tinguin aquesta mar a l'estudi.
3: Aquest 2026 la Generalitat li dedica l'any Montserrat Torrent, coincidint amb el seu centenari i en homenatge a tota la seva llarga trajectòria davant l'orgue.
6: Massa no hi fa tantes coses. I estimar la música, li procurarà comunicar, però no n'hi ha per ser tants distintius.
3: Tot i que actualment té una sordesa pràcticament total, assegura que durant tota la seva trajectòria ha tingut molt bona oïda i, en el fons, el seu secret és que la música li dona vida.
0: Avui arrenca a Taradell la Festa d'en Tocassons, una cita ja indestriable de la festa major d'aquesta localitat osonenca. Un any més es convida tothom a triar entre el bàndol dels bandolers o el dels sometents i a deixar-se endur per l'ambient d'una festa que amb 34 anys de tradició, a través del teatre, la música i les danses, les històries i les aventures del bandoler Jaume Masferrer, es manté viva. El 9FM, Judit Lechón.
7: La Festa d'en Tocassons tornarà a convertir els carrers de Taradell en un gran escenari del segle XVII avui al vespre. Enguany se celebra la 34a edició on participants, voluntaris, entitats i veïns i veïnes tornaran a donar vida a escenes inspirades en el bandolerisme català a través del teatre, la música i la dansa. L'alcaldessa lliurarà la bandera de la vila a l'agutzil, cap dels sometents, per encomanar-li la defensa de Taradell davant l'arribada dels bandolers. A 6:45 de la tarda, el toc de sometent i les sardanes de festa major anunciaran l'arribada del bandoler, que farà acte de presència a les 7. Serà aleshores quan es descobrirà quin taradellenc o taradellenca dona vida enguany al popular Tocassons. L'edició 2026 incorpora un dels canvis més importants dels darrers anys. Per primera vegada, el judici d'en Tocassons es trasllada a la plaça, deixant enrere la seva ubicació habitual a Can Costa. Després de la captura del bandoler a la plaça d'en Gili, tota la comitiva es desplaçarà fins a aquest espai on tindrà lloc el gran desenllaç de la jornada. Aquí es coneixerà si és declarat culpable i, per tant, el pengen a la soga o no.
0: I és moment per als esports. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. El terrassenc Xavi Hernández inicia una nova etapa com a seleccionador de Països Baixos de futbol.
8: Bon dia, Marta. El tècnic ballesà serà presentat aquesta tarda com a nou seleccionador holandès fins l'any 2030. El català s'estrenarà oficialment el proper 24 de setembre contra Alemanya a la Lliga de les Nacions, a la Nations League. El Barça-Real Madrid de la Lliga F es jugarà al Camp Nou. Coincideix amb l'aturada de la primera divisió masculina. Pels compromisos internacionals es disputarà el 3 o 4 d'octubre i el partit a l'espera de l'anunci oficial. Per tant, es jugarà al nou Camp Nou. A la primera divisió masculina, l'Espanyol prepara la visita al camp de la Real Societat a la tercera jornada de Lliga. Recordem, un camp, el del conjunt basc, la temporada passada van tenir opcions de sumar els 3 punts, com recorda el davanter Pere Milla.
9: L'any passat vam estar a punt de guanyar allà, se'ns va escapar al final, així que bueno, aquest any pues, toca guanyar.
8: Un Pere Milla que es mostra molt feliç i es mostra feliç d'estar al club on volia estar.
9: Fa molts anys sí que vaig dir que, bueno, que ojalà pogués jugar a l'Espanyol, no? I es va donar la situació de poder vindre aquí. Ja faran 4 anys. Molt content, no?, de defensar una institució com és l'Espanyol, poder vestir la samarreta i defensar els seus colors. Així que, bueno, content i endavant sempre.
8: I a segona divisió hi ha novetats al Girona. Girona FM, Pau Villafañe.
10: El Girona va presentar ahir 2 jugadors per reforçar la defensa gironina. D'una banda, el central ganès de 28 anys, Moment, que arriba com a agent lliure procedent del Rayo Vallecano. El jugador signa contracte fins al 2029 i ja ha superat la greu lesió de genoll que va patir la temporada passada i va poder disputar el darrer mundial amb la selecció de Ghana. D'altra banda, el club també va presentar Mauro Furtado, defensa portuguès de només 18 anys, que arriba procedent del Benfica a canvi d'un milió d'euros pel 50% dels seus drets. L'equip portuguès es reserva un percentatge d'una futura venda del jugador. Furtado, considerat com una de les grans apostes del futur del club gironí, es pot adaptar tant a la posició de central com de lateral esquerra.
8: I en bàsquet, el FIAC Girona ha anunciat el fitxatge de l'escorta dominicà Jacel Pérez, de 24 anys. Escoltem el director esportiu del club català, Fernando Sanemeterio.
11: Bueno, encantados de que Jacel sea una de la familia FIAC Girona. Creemos que es una pieza que necesitamos, que encaja perfectamente en nuestro estilo de juego. Tienen un talento natural, tanto físico como técnico. Tiene esa exuberancia física que le hace ser diferencial a campo abierto, atacando situaciones el aro. Y luego además es un jugador con un alto motor para jugar al estilo de baloncesto que queremos hacer.
0: Gràcies, Joan Barberà. Són gairebé 2:15. Fem una petita pausa i tornem de seguida amb més notícies.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: El diccionari Termcat.
3: Paraules noves que ja pots dir.
2: Desconstrucció, no de construcció. Mètode d'anàlisi crítica d'un text, un concepte o una construcció intel·lectual que permet de desfer-ne l'estructura, tot mostrant les seves contradiccions i ambigüitats.
4: En sentit estricte, desconstrucció fa referència a l'operació de desfer una construcció per recuperar els materials de què està composta. El terme, però, s'ha estès a àmbits com la filosofia o les ciències socials, en referència al mètode d'anàlisi crítica d'un text o construcció intel·lectual que permet desfer-ne l'estructura per mostrar contradiccions i ambigüitats. En els últims temps, també trobem usos en contextos propis del feminisme, en què es defineix com l'exercici d'avaluació personal en el que una persona s'esforça per identificar i eliminar les actituds masclistes a les quals ha estat exposada tota la vida.
3: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Evitables. A la xarxa, a més.

0: Segons diuen els experts, tenir poc temps lliure afecta negativament el nostre dia a dia, ja que estar la major part del temps ocupats genera un estrès més gran, la qual cosa es tradueix en un menor benestar i, si això es va acumulant amb el pas dels dies, es pot arribar a una situació insostenible. També és negatiu el cas contrari, tenir massa temps lliure. Per exemple, per no tenir feina i no tenir res a fer. Aquestes hores lliures dia a dia al final també passen una factura que pot ser molt negativa per la salut. Investigadors dels Estats Units van dur a terme un estudi per analitzar en profunditat com afecta a les persones l'excés d'ociositat i temps lliure. Més de 21.700 nord-americans van participar en aquesta enquesta sobre l'ús del temps, en què van relatar amb tot detall què van fer les 24 hores anteriors. Els investigadors van determinar que a mesura que augmentava el temps lliure a la vida dels participants a l'enquesta, també augmentava el seu benestar, estabilitzant-se a les 2 hores i disminuint després de les 5. És a dir, que en tenir almenys 5 hores lliures, el benestar ja no és tal i ja no es gaudeix d'aquesta situació, sobretot quan es tracta d'una cosa habitual i no un dia ocasional.
1: La xarxa.
2: Bon dia, són 2:45.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: El govern defensa no haver activat el sistema S-Alert davant de les pluges dels últims dies perquè, diuen, els criteris tècnics no ho aconsellaven. Insisteixen que hi ha d'altres mecanismes de comunicació amb els ajuntaments i amb emergències per gestionar aquests fenòmens locals intensos. Així ho argumenta la portaveu Sílvia Paneque.
4: Ens estem trobant amb alguns fenòmens locals intensos que tenen previsions doncs més acotades en el temps. I és en aquest moment on, insisteixo, només amb criteris tècnics de si hi ha temps suficient, de si és prudent o no.
2: Sobre aquesta qüestió, Junts i Comuns han demanat les compareixences de la consellera d'Interior i de la directora general de Protecció Civil, tot plegat després d'un nou episodi de tempestes i pedregades que ha afectat sobretot el tarragonès i el Baix Penedès. Des d'una de les poblacions més perjudicades, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, demana més suport i seguiment per part del govern.
5: Jo crec que la lliçó és que jo puc fer una previsió, però des dels organismes responsables de la Generalitat s'ha de fer un seguiment en temps real. Que altre problema serà quin marge d'actuació ens dona.
2: A la capital tarragonina, els serveis municipals han treballat tota la nit per retirar arbres caiguts i netejar els carrers, però encara hi ha abonats sense subministrament elèctric i problemes amb les línies d'autobús. A més, hi ha afectacions al Segrià. Avui, en canvi, el dia s'ha llevat en calma pel que fa a la situació meteorològica. La previsió amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
6: Bon dia, un dimarts que s'ha presentat i, de fet, s'està presentant molt més calmat que no pas ahir. Déu-n'hi-do, les tempestes severes que vam tenir de forma local, però molt desastroses en el cas del Camp de Tarragona, també al Pirineu Lleidatà, a les Terres de l'Ebre, en alguns racons del Ripollès. Ventades molt fortes, molta pluja, més de 100 litres per metre quadrat al barri del Serrallo de Tarragona, o molta calamarsa que en el cas de Móra d'Ebre va arribar a diàmetres superiors als 8 centímetres. Tot això avui és història, per tant, molta més tranquil·litat, i amb un palet de vent de ponent que va bufant entre Tarragona i Barcelona, manté la humitat baixa, però la temperatura elevada, i tot plegat amb un cel que simplement està portant aquests núvols decoratius, pinzellades de núvols primets, i poca cosa més. Aquest vent que va bufant que fa que la sensació també sigui de calor, però com dèiem, de poca xafogor. Demà tornaran els núvols a ser més abundants i entre Tarragona i Barcelona, sobretot al migdia, alguna pluja tímida. N'estem pendents a la xarxa.
2: És dimarts, 25 d'agost de 2026, i tenim més titulars. El govern espanyol crea un comandament únic per gestionar la crisi migratòria a Ceuta. Esther Minguell.
7: El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en serà el cap visible. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defensat al Congrés l'actuació de l'executiu a Ceuta i ha reivindicat la espanyolitat de les dues ciutats autònomes.
2: L'Ajuntament de Barcelona encara a la recta final de transformació de l'antiga fàbrica industrial L'Escocesa.
7: Ubicada al 22 arroba nord, l'objectiu passa per convertir-la en un pol d'economia social, cultural, d'habitatge inclusiu i tecnologia agroalimentària.
2: En cultura, la prestigiosa organista Montserrat Torrent inaugura la 28a edició del curs d'orgue del Maresme.
7: I ho ha fet en una edició molt especial perquè coincideix amb els seus 100 anys i la celebració de l'any que du el seu nom. Aquesta setmana imparteix classes a Mataró, com ha fet des de la primera edició del curs.
8: Massa no hi fer tantes coses. Estimar la música i procurar de comunicar, però no n'hi ha per fer tants distintius.
2: Als esports, el terrassenc Xavi Hernández inicia una nova etapa com a seleccionador dels Països Baixos de futbol, Joan Barberà.
9: El tècnic ballesà serà presentat aquesta tarda com a nou seleccionador holandès fins l'any 2030. El català s'estrenarà oficialment el proper 24 de setembre contra Alemanya a la Nations League.
2: El control de so Francesc Ávila, la redacció i coordinació, José Gallardo i Artau Bellavista. Passen 4 minuts de 2:45.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: El govern defensa no haver activat el sistema S-Alert davant de les pluges d'aquest cap de setmana perquè els criteris tècnics no ho aconsellaven. Insisteixen que hi ha d'altres mecanismes de comunicació amb els ajuntaments i amb emergències per gestionar aquests fenòmens locals intensos. L'executiu prepara un pla de xoc, de fet, per adaptar-se al canvi climàtic, tant a les fortes pluges com a les altes temperatures o a l'elevat risc d'incendi. És una de les prioritats del govern, que avui ha reprès l'activitat política després de l'estiu.
7: Impulsar polítiques d'adaptació al canvi climàtic serà una de les prioritats del govern català en el nou curs polític i es treballarà amb una visió transversal i des de diferents departaments. Sílvia Paner, que és portaveu del govern.
10: Aquí estem parlant doncs, de l'adaptació de les ciutats a aquestes altes temperatures i com acompanyem els ajuntaments en aquesta transformació. Estem parlant de tenir infraestructures més resilients doncs, a aquests embats de fenòmens meteorològics doncs, més violents i més sobtats que estem vivint. Per tant, estem parlant de fet d'una política transversal, no sectorial, de tot el govern per tal de poder-nos adaptar.
7: El govern defensa la no activació de l'S-Alert durant les pluges del cap de setmana per l'aplicació dels protocols fonamentats per criteris tècnics i recorda que hi ha altres mecanismes de gestió.
10: L'S-Alert és una peça més de tots els mecanismes de comunicació que ja es tenien fins ara i que es complementen a partir del 2023 amb l'S-Alert. Però hi ha altres mecanismes de comunicació amb els ajuntaments, amb els cossos i amb els operatius que en aquell moment des del terreny també valoren les actuacions que han de fer.
7: Sobre aquesta qüestió, Junts i Comuns han demanat les compareixences de la consellera d'Interior i la directora general de Protecció Civil. El canvi climàtic, el pla cura per la gestió de les ajudes a la dependència o l'inici del curs escolar són temes que es treballaran aquest divendres i dissabte al Monestir de les Avellanes, on es reunirà el govern per preparar l'arrencada del curs polític.
2: Mentrestant, Tarragona refada les conseqüències del fort temporal de pluja intensa, vent i pedra que ha afectat tota la ciutat de punta a punta. Els serveis municipals han treballat tota la nit per retirar arbres caiguts i per netejar els carrers. De fet, encara ho fan aquestes hores. Però encara hi ha abonats sense subministrament elèctric i problemes amb les línies d'autobús. L'alcalde Rubén Viñuales és partidari de revisar protocols, però veu complicada la capacitat de les administracions d'anticipar-se en episodis tan ràpids i devastadors com el d'ahir. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
11: Finestres trencades, arbres tombats, carrers inundats, terrasses i tendals caiguts. La virulència de la tempesta es va deixar sentir en tots els racons de la ciutat. L'alcalde Rubén Viñuales recorda que cap de les previsions indicaven que la ciutat es veuria afectada per una tempesta de grans dimensions. Es mostra partidari de revisar protocols.
12: Jo crec que la lliçó és que jo puc fer una previsió, però des dels organismes responsables de la Generalitat s'ha de fer un seguiment en temps real. Que altre problema serà quin marge d'actuació ens dona.
11: El temporal va afectar la ciutat de Llevant a Ponent, al polígon Francolí. Totes les naus van patir desperfectes, com explica el portaveu dels empresaris, Narcís Ortega. El president de l'Associació de Veïns de l'Urbanització de la Mora parla de tots els arbres que van caure.
13: Un cas molt excepcional que feia verdaderament por, no? Hi havia molta gent doncs, que no va poder sortir de les naus.
14: Hi ha molts arbres caiguts. L'aigua no va fer tant de mal com altres vegades, però el vent que acompanyava l'aigua sí que ens ha castigat fort.
11: El 112 va rebre 456 trucades des de la ciutat de Tarragona.
2: L'episodi de temps violent deixa conseqüències també al Baix Penedès, només dos dies després dels aiguats del cap de setmana. La pluja ha tornat a provocar inundacions, així com diverses incidències, especialment als barris marítims del Vendrell. Una de les situacions més complicades s'ha viscut al pont dels Masos, a Coma-ruga, on agents de la policia local han rescatat un home que havia quedat atrapat dins del seu vehicle. Ràdio El Vendrell, Sílvia Martínez.
15: El rescat es produïa cap a les 7 de la tarda en un dels moments en què la pluja era més intensa. L'home, de 63 anys, viatjava en una furgoneta que va quedar atrapada al túnel dels Masos de Coma-ruga, un indret on les inundacions són molt habituals i que ja havia quedat negat d'aigua el cap de setmana. És precisament un dels accessos a la discoteca on dissabte es va haver d'evacuar desenes de persones. L'agent de la policia local del Vendrell, Miguel Ángel Rodríguez, explica com van actuar.
16: Van veure un vehicle que estava enfonsat a l'aigua. Dins del vehicle n'hi ha una persona fent així espavents amb els braços i no ho vam pensar. Vam despullar-nos i vam nedar fins al cotxe, vam trencar el vidre, el vam treure del vehicle perquè estava en estat de xoc.
15: Les tempestes d'aquest dilluns a la tarda han tornat a provocar inundacions als barris marítims del Vendrell, especialment a Sant Salvador i Coma-ruga. S'hi han acumulat fins a 27 litres per metre quadrat, amb alguns episodis de calamar-se. El principal problema ha estat la intensitat de la pluja en poca estona. L'aigua ha obligat a tallar diversos carrers i els serveis d'emergència han hagut d'ajudar alguns ciutadans a poder accedir a casa seva. Amb el pas de les hores, però, la situació s'ha normalitzat i els carrers s'han pogut reobrir. No hi ha hagut afectacions als habitants. El 112 ha rebut 23 trucades relacionades amb les tempestes al Baix Penedès.
2: Un episodi de pluges violentes que es tanquen prop de 900 trucades en total al 112, especialment des del Tarragonès. Les tempestes han afectat també diversos municipis del Segrià, amb especial incidència Almenar, Albatàrrec, Corbins i diferents punts de l'Horta de Lleida. La calamarsada més virulenta de la temporada ha malmès cultius de pera, de poma i de préssec, i les organitzacions agràries reclamen ara que els ajuts arribin ràpid. UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
17: Poc abans de les 3 de la tarda van començar a caure les primeres tempestes a Ponent, concretament al Segrià, on hi va haver precipitacions amb calamarsa, entrant pel nord-oest en municipis com Almenar i més tard a Lleida Ciutat. Els xàfecs van ser breus i van caure de forma intermitent amb pedres que anaven de la mida d'un cigró a un ou de gualla. La cortina de tempestes es va dirigir en direcció est cap a comarques com la Noguera i el Pla d'Urgell. Encara és aviat per quantificar els danys, però el sindicat Assaja apunta que els cultius que podrien haver patit més danys són la pera i la poma, així com algunes varietats més tardanes de fruita de pinyol, com el préssec. El president d'Assaja Catalunya, Pere Roquer, demana ara una resposta ràpida.
18: Evidentment, a partir d'ara, el que reclamem és una peritació ràpida i l'amplitud de mires a l'hora de poder donar aquells ajuts que corresponguin a totes aquestes explotacions que han quedat afectades per danys de pedra.
17: Segons Assaja, en aquests moments ja s'ha collit més del 70% de la producció de pera i més del 85% de la fruita de pinyol.
2: Vint minuts i seran les 3 de la tarda. Obrim plana política. El govern d'Espanya ha aprovat la creació d'un comandament únic per gestionar la crisi migratòria a la ciutat de Ceuta. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, serà el cap visible d'aquest nou comandament. David Navarro, bon dia.
19: Bon dia. El comandament únic reunirà sota la coordinació d'Ángel Víctor Torres a la ciutat autònoma de Ceuta, la delegació del govern, el CNI, els 11 ministeris involucrats a la crisi i el Consell de Seguretat Nacional. Justament ha estat durant la reunió d'aquest Consell que s'ha aprovat la creació del comandament, que després ha estat ratificada pel Consell de Ministres. La portaveu de l'executiu, Emma Saiz, ha destacat la importància de la decisió presa.
20: Ha declarado por primera vez en la historia la situación de interés para la seguridad nacional en Ceuta. Además, se constituye una autoridad funcional o conocido como mando único para reforzar esa coordinación.
19: Ángel Víctor Torres viatjarà immediatament a Ceuta i ha marcat els objectius d'aquest comandament únic.
21: La devolución y la repatriación de la mayor cantidad de las personas, mayores y menores, y también a la vez ir trabajando con la respuesta humanitaria y de acogida que tiene que darse a quienes solicitan asilo o a quienes son menores no acompañados. Junto a ello, una recuperación económica y también social.
19: El ministre ha fixat el nombre de migrants que en aquests moments es troben a Ceuta entre el 5 i el 10% de les 70.000 persones que van entrar a finals de juliol. Ángel Víctor Torres s'ha compromès a aconseguir que la ciutat autònoma torni a la normalitat el més aviat possible.
2: David, el Consell de Ministres també ha aprovat 2 avantprojectes de llei per modificar les lleis d'asil i d'estrangeria. Amb l'objectiu d'adaptar la normativa espanyola a l'europea, es preveu substituir l'actual llei d'asil, veritat?
19: Doncs sí, per una nova norma que agilitzarà la tramitació de les sol·licituds. El segon avantprojecte reforma parcialment la llei d'estrangeria i introdueix un sistema de triatge per a les persones que travessin irregularment les fronteres exteriors de la Unió Europea.
2: Encara en relació amb la crisi a Ceuta, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha encetat avui la primera de les 8 compareixences del govern de Pedro Sánchez previstes al Congrés fins dilluns que ve per donar-ne explicacions. Robles ha defensat la tasca dels efectius del Centre Nacional d'Intel·ligència al punt de mira les últimes setmanes pel seu paper en l'assalt massiu de finals de juliol. Lluís Mata.
0: Margarita Robles ha començat la seva intervenció amb un record del centenar de persones mortes durant aquest episodi, expressant el suport inequívoc del govern d'Espanya a la ciutat autònoma de Ceuta, a qui ha demanat disculpes si s'ha sentit en algun moment abandonada en aquesta crisi. Pel que fa a la gestió de la sal, ha posat en valor les funcions del CNI i la necessitat de la seva feina silenciosa i atribuït a una organització massiva i alimentada via xarxes socials el pas descontrolat de centenars de milers de migrants. Una reflexió que ha servit al Partit Popular per demanar la dimissió de la ministra. Escoltem Margarita Robles y la diputada del PP, Esther Muñoz.
1: Del examen, como digo, de las redes e imágenes tomadas, puede inicialmente concluirse que la realización material del asalto masivo el día 30, según los expertos, se fundó en una autogestión de individuos atraídos espontáneamente al perímetro fronterizo por cuestiones de oportunidad y por el transmitido mensaje en redes de supuesta falta de obstáculos en el cruce de fronteras.
22: ¿Cómo es posible que siga usted siendo ministra de Defensa ante un gobierno que ha hecho una dejación de funciones irresponsable?
0: La ministra de Defensa ha justificat també el reforç d'efectius de l'exèrcit a la ciutat autònoma per col·laborar amb les forces i cossos de seguretat i ha xifrat en 3.000 els militars sobre el terreny ara mateix. La ronda de compareixences de ministres al Congrés per abordar la crisi continuarà dijous amb el titular de Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, i la ministra de Sanitat, Mònica García.
2: Tornem a Catalunya. El govern condemna l'agressió a un aficionat del Barça a Elx aquest diumenge per part de la Policia Nacional, que va requisar-li una estelada. El cos de seguretat ha obert una investigació per analitzar els fets i la delegació del govern a la Comunitat Valenciana confirma que no s'havia donat cap ordre específica per requisar banderes.
7: La portaveu del govern, Sílvia Paneca, ha defensat la llibertat d'expressió i ha condemnat l'ús de la violència arran de les imatges que mostren l'agressió a l'aficionat.
4: El que recull la llei és que els únics elements prohibits en un esdeveniment esportiu, com pot ser doncs un partit de futbol, l'únic element prohibit són aquelles banderes o pancartes que tenen una incitació directa a la violència o l'odi. No és el cas de les estelades, per tant, en fi, aquest és el trasllat que podem fer des del govern. Hi ha aquest procés obert, esperem aquesta investigació, ens asseguren que no hi va haver una instrucció directa i en tot cas aquestes imatges doncs tenen la condemna del govern per l'ús d'aquesta violència i defensem que no pot ser d'altra manera la llibertat d'expressió.
7: Sobre l'inici del nou curs escolar, Paneque ha defensat la feina de la consellera d'Educació, que s'ha reunit amb representants de la comunitat educativa i que treballa per garantir una arrencada del curs que garanteixi el dret a l'educació. Paneque ha emplaçat a la roda de premsa que farà la consellera Niubó per presentar les novetats d'un curs que engega amb una convocatòria de vaga de docents.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Passa un minut de 3:15. L'Ajuntament de Barcelona encara la recta final de transformació de l'antiga fàbrica industrial L'Escocesa. Ubicada al 22 Arroba Nord, l'objectiu passa per convertir-la en un pol d'economia social, cultural, d'habitatge inclusiu i també de tecnologia agroalimentària.
7: L'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, ha explicat que el projecte parteix d'una inversió inicial público-privada de prop de 52 milions d'euros per rehabilitar els més d'11.000 metres quadrats de l'espai. A més, preveu que generin 100 llocs de treball directes i uns 500 indirectes amb l'objectiu que estigui en funcionament el 2029. Collboni ha destacat també el factor cohesionador de la iniciativa per combatre la crisi de l'habitatge.
23: I de fer possible allò que anem repetint constantment, que és el dret a quedar-se al barri i el dret a quedar-se a la ciutat. I fer una cosa que és molt difícil, i sabem que és el gran repte que té Barcelona, que és prosperar, progressar, tenir èxit, però que això no vagi en detriment de viure al barri o de viure a la ciutat.
7: El projecte és una col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona amb empreses i administracions com Mercabarna, la Fundació Empans, l'Associació d'Idees M i la Generalitat.
2: No deixem les iniciatives municipals i anem ara cap al Ripollès. Allà el municipi de Toses compta amb una guingueta a peu de carretera que actua com a botiga i que dinamitza el poble. La seva particularitat és que es tracta d'un establiment que després de la jubilació del propietari va ser adquirit per l'Ajuntament, que n'ha fet una concessió. Ràdio Ripoll, Guido Sengiarotti.
24: A dia d'avui, el poble de Toses només té el bar de l'estació i no comptava amb cap botiga ni espai on anar a comprar els productes mínims necessaris. Sí que hi havia una guingueta de fusta davant de l'estació de tren. Un cop es va jubilar el propietari, la iniciativa de l'Ajuntament va ser adquirir-la i fer una concessió per la seva explotació. Això s'ha acabat aconseguint aquest estiu, quan la paradeta ha pogut obrir les seves portes de nou. Ho explica Josep Estragués, regidor de Cultura de Toses.
5: A l'Ajuntament vam creure que era molt interessant que pogués estar seguir oberta per la gent del poble, per la gent que passa, que dona una mica més de vida, ja que aquí en el que és en el poble de Toses no tenim cap botiga, només tenim el bar que està en els baixos de l'estació, i el 2024 nosaltres hem decidit adquirir la parada aquesta.
24: Des del consistori es celebra que els passants s'hi aturen i que la gent del poble hi encarrega productes. És l'èxit d'un emplaçament en una carretera molt transitada d'una botigueta que, per sobre de tot, dona vida a Toses.
6: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Detingut el conductor de la moto implicada en l'accident mortal a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, d'aquest dilluns.
7: Els agents l'han arrestat aquesta matinada després que l'home de 33 anys sortís de l'Hospital Josep Trueta de Girona, on va ingressar per les ferides de l'accident. Els fets es van produir pels vols d'un quart de sis de la tarda i la investigació apunta que la topada es va produir per una imprudència del conductor de la moto, motiu pel qual se l'ha detingut. La víctima mortal és una jove de 22 anys que viatjava a la moto.
6: Un detingut per la mort violenta d'un home en una baralla en grup a la Ràpita, al Montsià.
7: Els fets van passar la matinada de diumenge. Els Mossos van rebre un avís a quarts de quatre i al lloc dels fets van trobar una persona ferida per apunyalament que va acabar morint. L'arrestat és un home de 34 anys que ahir es va presentar voluntàriament a dependències policials. Està previst que demà passi a disposició del jutjat de Guàrdia d'Amposta.
6: I el carrer Valladolid guanya el primer premi de carrers guarnits a les festes de Sants a Barcelona.
7: Amb la temàtica de la Ruta de la Seda, Valladolid ha aconseguit 384 vots i s'ha proclamat guanyador per segon any consecutiu. En segon lloc ha quedat el carrer de Sagunt amb la temàtica Sagunt i punt, que també ha aconseguit la menció especial del jurat al millor sostre. El carrer Guadiana s'ha endut el tercer premi pel seu obrador màgic ple de bombons, pastissos i croissants gegants.
6: És moment per a la cultura. La prestigiosa organista Montserrat Torrent ha inaugurat la 28a edició del curs d'orgue del Maresme. I ho ha fet en una edició molt especial, perquè coincideix amb els seus 100 anys i la celebració de l'any que du el seu nom, en homenatge a la seva trajectòria. Aquesta setmana, a Mataró, Torrent hi està impartint classe. Mataró Ràdio, Marta Gómez.
7: Només hi participen 10 alumnes que han estat estrictament seleccionats. El curs d'orgue del Maresme és un dels més importants de Catalunya al costat del de l'Abadia de Montserrat. I això no ho diu qualsevol, sinó la prestigiosa organista Montserrat Torrent, que un any més, i aquesta ja és la 28a edició, participa com a docent d'aquesta formació.
8: L'òrgan és un instrument fàcil, però jo crec que ara, en pocs anys, és molt més assequible i molt més conegut. El més important és que tinguin aquesta mort a l'estudi.
7: Aquest 2026 la Generalitat li dedica l'any Montserrat Torrent, coincidint amb el seu centenari i en homenatge a tota la seva llarga trajectòria davant l'orgue.
8: Massa no hi fa tantes coses. I estimar la música, li procurar de comunicar, però no n'hi ha per ser tants distintius.
7: Tot i que actualment té una sordesa pràcticament total, assegura que durant tota la seva trajectòria ha tingut molt bona oïda i, en el fons, el seu secret és que la música li dona vida.
6: I avui arrenca a Taradell la Festa d'en Tocassons, una cita ja indestriable de la Festa Major d'aquesta localitat osonenca. Un any més es convida tothom a triar entre el bàndol dels bandolers o el dels sometents i a deixar-se endur per l'ambient d'una festa amb 34 anys de tradició. El 9FM, Judit Lechón.
9: La Festa d'en Tocassons tornarà a convertir els carrers de Taradell en un gran escenari del segle XVII avui al vespre. Enguany se celebra la 34a edició on participants, voluntaris, entitats i veïns i veïnes tornaran a donar vida a escenes inspirades en el bandolerisme català a través del teatre, la música i la dansa. L'alcaldessa lliurarà la bandera de la vila a l'agutzil, cap dels sometents, per encomanar-li la defensa de Taradell davant l'arribada dels bandolers. A dos quarts de set de la tarda, el toc de sometent i les sardanes de Festa Major anunciaran l'arribada del bandoler, que farà acte de presència a les 7. Serà aleshores quan es descobrirà quin taradellenc o taradellenca dona vida enguany al popular Tocassons. L'edició 2026 incorpora un dels canvis més importants dels darrers anys. Per primera vegada, el judici d'en Tocassons es trasllada a la plaça, deixant enrere la seva ubicació habitual a Can Costa. Després de la captura del bandoler a la plaça d'en Gili, tota la comitiva es desplaçarà fins a aquest espai, on tindrà lloc el gran desenllaç de la jornada. Aquí es coneixerà si és declarat culpable i, per tant, el pengen a la soga o no.
6: I arriben els esports. que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El terrassenc Xavi Hernández inicia una nova etapa ara com a seleccionador de futbol dels Països Baixos.
10: Bon dia, Marta. El tècnic Pallasà serà presentat aquesta tarda com a nou seleccionador holandès fins l'any 2030. El català s'estrenarà oficialment el proper 24 de setembre contra Alemanya a la Nations League. El Barça-Real Madrid de la Lliga F es jugarà al nou Camp Nou. Coincideix amb l'aturada de la primera divisió masculina pels compromisos internacionals i es disputarà el 3 o 4 d'octubre. El partit, a l'espera de l'anunci oficial, es jugarà al Camp Nou. I a la primera divisió masculina, l'Espanyol ja prepara la visita al camp de la Reial Societat després de perdre contra el Real Madrid en el darrer partit per 2-1, en un partit on el conjunt blanc es va queixar de l'actuació arbitral. Cal destacar que l'equip de Manolo González ja s'entrena pensant en la visita contra el conjunt basc. La temporada passada, davant la Reial Societat, van tenir opcions de sumar els 3 punts, com recorda el davanter Pere Milla.
11: L'any passat vam estar a punt de guanyar allà, se'ns va escapar al final, així que bueno, aquest any pues, toca guanyar.
10: Un Pere Milla que avui ha reconegut i ha recordat que es mostra molt feliç d'estar al club on volia estar.
11: Fa molts anys sí que vaig dir que, bueno, que ojalà pogués jugar a l'Espanyol, no? I es va donar la situació de poder vindre aquí. Ja faran 4 anys. Molt content, no?, de defensar una institució com és l'Espanyol, poder vestir la samarreta i defensar els seus colors. Així que, bueno, content i endavant sempre.
10: A la segona divisió destaquem que hi ha novetats al Girona. Girona FM, Pau Villafañe.
12: El Girona va presentar ahir 2 jugadors per reforçar la defensa gironina. D'una banda, el central ganès de 28 anys, Moment, que arriba com a agent lliure procedent del Rayo Vallecano. El jugador signa contracte fins al 2029 i ja ha superat la greu lesió de genoll que va patir la temporada passada i va poder disputar el darrer mundial amb la selecció de Ghana. D'altra banda, el club també va presentar Mauro Fortuny,

0: estilo de juego. Tienen un talento natural, tanto físico como técnico. Tiene esa exuberancia física que le hace ser diferencial a campo abierto, atacando situaciones el aro. Y luego además es un jugador con un alto motor para jugar al estilo de baloncesto que queremos hacer.
1: Les declaracions, les paraules del director esportiu del FIAC Girona, Fernando Sanemeterio, parlant de la nova incorporació del nou fitxatge del club català Jacel Pérez. En handbol, el Barça s'ha endut la Supercopa Catalunya masculina en imposar-se al Freiking Granollers per 35-29, i en la competició femenina el Granollers, el Balonmano Granollers, es va imposar en la final a Lleida per 26-22. Les dues finals d'aquesta Supercopa Catalunya d'handbol es van disputar a la localitat del Maresme de Calella. Per tant, ja tot preparat per començar la temporada. De moment, els dos primers títols en joc ja s'han decidit amb el Barça i el Granollers com a campions.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3 de la tarda. Això vol dir que nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà a partir de les 2. Bona tarda.

0: 3CAT Info.
1: Bona tarda, són les 3. El govern defensa la decisió de no enviar cap alerta als telèfons mòbils per les pluges dels últims dies al Camp de Tarragona i l'Ebre. La portaveu Sílvia Paneque ho atribueix a criteris tècnics i es compromet a revisar l'actuació per si cal introduir canvis en un futur. Justament sobre aquestes pluges dels últims dies, els alcaldes dels municipis afectats pel temporal de Tarragona

0: reclamen més avisos per garantir la seguretat de la població. A Lleida, la pedregada ha afectat 340 hectàrees de cultius, sobretot de préssecs tardans i peres. La ministra Margarita Robles defensa l'actuació del Centre Nacional d'Intel·ligència del CNI en la crisi migratòria de Ceuta. Ho ha dit en la primera compareixença dels ministres al Congrés sobre aquesta qüestió. El seu company de govern, el ministre Grande Marlaska, l'ha contradit i nega que existís cap avís del CNI d'una entrada massiva a Ceuta com la que hi va haver el 30 de juliol. El govern posarà sobre la taula nous incentius per als docents per tal de garantir que aquest curs es puguin fer les colònies amb normalitat arran de l'amenaça del col·lectiu si no s'arriba a acords estructurals. De moment, es manté la vaga de mestres pel primer dia del nou curs. El Consell General d'Aran requerirà a partir d'ara l'ús de l'aranès per optar a subvencions públiques dins la Vall d'Aran. L'objectiu és promoure l'ús de la llengua, que actualment només utilitza de manera habitual el 17% de la població de la vall. Els col·lectius de motoristes consideren poc ambiciosa la nova normativa de seguretat que entrarà en vigor l'1 d'octubre. Reclamen que l'administració assumeixi més responsabilitats i no carregui tot el pes sobre els usuaris. El biòleg Josep Canadell rebrà el Premi Ramon Margalef d'Ecologia 2026 per la seva trajectòria en l'estudi del canvi climàtic. Canadell és un referent mundial en aquest àmbit i la seva recerca analitza com circula i s'emmagatzema el carboni a la natura i quin paper té en l'evolució del clima.
1: Esports. Ha començat la quarta etapa de la Vuelta amb sortida i arribada a Andorra la Vella, un recorregut curt de 105 quilòmetres, però dur, amb tres ports de primera categoria i un de tercera. Tadej Pogacar defensa el liderat en una classificació que ahir no va variar, després que la tercera etapa es cancel·lés per una tempesta de pedra a 15 quilòmetres de la meta. El Barça fitxarà el porter croat Dominik Livaković, procedent del Fenerbahçe turc. Livaković té previst arribar aquesta tarda a Barcelona i passar després revisió mèdica. El club valora si aquesta temporada es queda per ser suplent de Joan García o bé el cedeix a una altre equip. Mentrestant, el Barça prepara el partit pendent de Lliga de dijous contra l'Atlètic al Camp Nou. Avui es juga un altre partit pendent de la primera jornada de Lliga entre el València i el Betis a les 9. Mentrestant, aquesta tarda, l'exblaugrana Xavi Hernández serà presentat com a nou seleccionador dels Països Baixos.
0: Pel que fa al temps, som davant d'una tarda amb pocs núvols, amb una temperatura que serà semblant a la d'ahir o una mica més alta en alguns punts costaners. De fet, a diferència de la majoria de dies, avui els 35 graus són les més altes del país, però es localitzen especialment a la costa de Barcelona.
2: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts i mig de les 3 de la tarda. A aquesta hora us parla en directe Eloi Barrera. El govern català surt al pas de les crítiques per no haver enviat alertes als mòbils durant els últims episodis d'aiguats intensos que han afectat el sud de Catalunya. Aleguen que la decisió respon exclusivament a criteris tècnics. Amb tot, asseguren que revisaran les...
3: Informació, proximitat, música...
4: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 80%.

El proper 8 de setembre a les 7 del vespre a Can Cassó, la Regidoria de Cultura d'Arbúcies presenta un assaig obert de l'obra Emboscadura, del grup Colectivo Ameno. És una companyia resident a Nausellats i que aquest any ha estat seleccionats per participar en la Fira del Teatre de Tàrrega. Crítica i humor en un viatge delirant on la bogeria i la poesia es donen la mà. Clown, bosc i dissidència. A través dels clowns, la natura té veu i no té cap intenció de callar. Dos arbres desesperats decideixen passar a l'acció, sortir del bosc per donar un missatge als éssers humans. La seva intenció serà emboscar-los i animar-los a plantar-se. Recordeu, 8 de setembre, a les 7 del vespre, a Can Cassó, assaig obert de l'obra Emboscadura del grup Colectivo Ameno. No us ho perdeu.

0: Data: 5 de setembre. Lloc: La Gavella. Hora: 2:15 del matí. Assumpte: presentació de la 19a temporada de Amics i residents arbúcies.
1: S'ha acabat d'endrejar. Torna tot l'equip del programa amb moltes ganes i en una temporada que promet moltes emocions, presències i sorpreses. Esteu convidats. 5 de setembre, a la Gavella, a partir de 2:15 del matí. Presentació de la 19a temporada. Us esperem.

Trescat Info. Bona tarda, són les 4. Moren les dues persones que estaven ferides crítiques després que dissabte passat els caigués un mur a sobre a Roda de Barà, al Tarragonès, arran del temporal. Es tracta d'una mare i una filla, ho han confirmat l'Ajuntament del municipi, que ha decretat 2 dies de dol i que aquesta tarda farà 1 minut de silenci. El govern defensa la decisió de no enviar cap alerta als mòbils per les pluges dels últims dies al Camp de Tarragona. La portaveu Sílvia Paneque ho atribueix a criteris tècnics i es compromet a revisar l'actuació per si cal introduir canvis en un futur. La ministra Margarita Robles defensa l'actuació del Centre Nacional d'Intel·ligència en la crisi migratòria de Ceuta. Ho ha dit en la primera compareixença dels ministres al Congrés. El seu company de govern,

0: Fernando Grande Marlaska, insisteix que no va existir cap avís del CNI d'una entrada massiva a Ceuta, com la del 30 de juliol. El govern posarà sobre la taula nous incentius per als docents per tal de garantir que aquest curs es puguin fer les colònies amb normalitat arran de l'amenaça del col·lectiu si no s'arriba a acords estructurals. De moment es manté la vaga dels mestres per al primer dia del nou curs. El Consell General requerirà a partir d'ara l'ús de l'aranès per optar a subvencions públiques a la Vall d'Aran. L'objectiu és promoure l'ús de la llengua, que actualment només utilitza de manera habitual el 17% de la població de la vall. En llibertat amb càrrecs, un entrenador de voleibol de 23 anys acusat de violar i deixar embarassada una menor de 15 anys a Palma, a Mallorca. L'agressió va ser al juny, però la policia no va poder detenir el jove fins la setmana passada. El biòleg Josep Canadell rebrà el Premi Ramon Margalef d'Ecologia 2026 per la seva trajectòria en l'estudi del canvi climàtic. Canadell és un referent mundial en aquest àmbit i la seva recerca analitza com circula i s'emmagatzema el carboni a la natura i quin paper té en l'evolució del clima.
1: Esports.
2: En marxa la quarta etapa de la Vuelta, amb sortida i arribada a Andorra la Vella, un recorregut curt de 105 quilòmetres, però dur, amb tres posts de primera categoria, dels quals ja s'ha superat el d'en Valira, i un de tercera, a 60 quilòmetres per la meta, Tadej Pogačar, que defensa el liderat a la general, és el cap de cursa. El Barça fitxarà el porter croat Dominik Livaković, procedent del Fenerbahçe turc. Arribarà aquesta tarda a Barcelona i passarà després la revisió mèdica. El club valora si aquesta temporada es queda per ser suplent de Joan Garcia o bé el cedeix a un altre equip. Un Barça que prepara el partit pendent de la Lliga de dijous contra l'Atlètic al Camp Nou amb el dubte de Gavi i amb Rodri a punt de debutar. Avui es juga un altre partit pendent de la primera jornada de Lliga entre el València i el Betis a les 9. Mentrestant, aquesta tarda, l'exblaugrana Xavi Hernández serà presentat com a nou seleccionador dels Països Baixos.
0: I pel que fa al temps, tarda de pocs núvols. La temperatura serà semblant a la d'ahir o una mica més alta en alguns punts costaners. De fet, a diferència de la majoria de dies, avui els 35 graus són les més altes del país, però es localitzen a la costa barcelonina.
1: Trescat Info.
0: Molt bona tarda. Passen 4 minuts del punt de les 4 de la tarda d'aquest dimarts 25 de...
3: 24 hores al dia, 365 dies a l'any.
4: Ràdio Arbúcies, sempre t'acompanya.
3: La teva emissora.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 33 graus i una humitat del 19%.

0: Ya. So too bad.
1: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
2: Radio Arbúcies, 107.6 FM.

0: Rescat Info.
1: Bona tarda, són les 5. A aquesta hora hi ha un incendi forestal al barri de Vallbona, de Barcelona, dins el parc de Collserola. Els bombers de Barcelona i els de la Generalitat hi treballen amb 8 dotacions terrestres i 5 mitjans aeris. El flanc dret avança cap a Sant Cugat del Vallès i Cerdanyola. No consten danys per ara, però com a mesura preventiva s'han confinat els barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana. El foc ja ha cremat 25 hectàrees. La Generalitat defensa la decisió de no enviar cap alerta als telèfons mòbils per les pluges que hi ha hagut els últims dies al Camp de Tarragona. La portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, ho atribueix a criteris tècnics i es compromet a revisar l'actuació per si cal introduir canvis en un futur. La ministra Margarita Robles defensa l'actuació del Centre Nacional d'Intel·ligència en la crisi migratòria de Ceuta. Ho ha dit en la primera compareixença dels ministres al Congrés sobre aquesta crisi. El seu company de govern, Fernando Grande Marlaska, insisteix que no va existir cap avís del CNI sobre una entrada massiva a Ceuta com la que hi va haver el 30 de juliol. El govern posarà sobre la taula nous incentius per als docents per tal de garantir que aquest curs es puguin fer les colònies amb normalitat. Això arran de l'amenaça del col·lectiu si no s'arriba a acords estructurals. De moment es manté la vaga dels mestres pel primer dia del nou curs. El Ministeri de l'Interior investiga si hi va haver un ús desproporcionat de la força en els cops de porra de la Policia Nacional contra un jove aficionat del Barça que portava una bandera estelada en la prèvia del partit contra l'Elx. A Catalunya, el govern

0: condemna aquesta actuació i assegura que no es poden prohibir les estelades als camps de futbol. El Canadà respondrà avui l'anunci de Donald Trump d'imposar aranzels del 50% als cotxes, components i l'acer a partir de l'1 de gener. La confrontació verbal i política amb els Estats Units puja de to. El primer ministre canadenc, Mark Carney, no accepta un acord a qualsevol preu amb qui és, en diferència, el seu principal client.
1: Esports. En marxa la quarta etapa de la Vuelta amb sortida i arribada a Andorra la Vella. Tadej Pogačar és el cap de cursa i treu gairebé 3 minuts al grup perseguidor a 25 quilòmetres pel final. El Barça fitxarà el porter croat Dominik Livaković, procedent del Fenerbahçe turc. Arribarà aquesta tarda a Barcelona i passarà després la revisió mèdica. El club valora si aquesta temporada es queda per ser suplent de Joan García o bé el cedeix a un altre equip. I en marxa també la presentació de Xavi Hernández com a nou seleccionador neerlandès. Nigel de Jong, el secretari tècnic de la Federació Neerlandesa, ha sorprès dient que Xavi era la tercera opció pel càrrec, la primera era Guardiola i la segona Arne Slot. Un Barça que prepara el partit pendent de Lliga de dijous contra l'Atlètic Club al Camp Nou amb el dubte de Gavi i amb Rodri a punt per debutar.
0: I pel que fa al temps, tenim una tarda amb pocs núvols i amb una temperatura semblant a la d'ahir, potser una mica més alta, en franges de la costa. De fet, a diferència de la majoria dels últims dies, avui els 35 graus són les temperatures més altes del país. Això sí, les localitzem només a la costa de Barcelona.
2: 3Cat Info.
0: Ara passen 3 minuts i mig de les 5 de la tarda. Aquesta hora us saluda l'Eloi Barrera. Doncs els bombers de Barcelona i els bombers de la Generalitat estan treballant conjuntament per mirar d'apagar un incendi forestal que crema al barri de Vallbona de Barcelona. Això és dins el Parc Natural de Colls.
3: Estem amb tu des de 1985.
4: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
3: 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 33 graus i una humitat del 19%.

0: Sintonitza Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
1: La teva veu, la teva ràdio.
2: I sovint, en fer-se fosc, de lluny m'arribarà una cançó. 29 d'agost, a 8:15 del vespre. En fer-se fosc és una proposta que es va iniciar amb èxit l'any 2025 a Joanet i que el darrer dissabte d'agost vol convidar la gent veïna, permanent, temporal o ocasional d'Arbúcies a fer el tancament de l'estiu i del període de vacances. Un concert que comença a 8:15 i que acompanya amb música la llum del sol que es va fonent, canviant el color del cel, de les muntanyes, fins que, en fer-se fosc, arriba la nit. Mujer. Aquesta és la segona edició i gaudirem d'un concert dels sons més autèntics de Cuba, com el son, el mambo, la guaracha, el cha-cha-cha i el bolero. Un concert de ritmes caribenys amb els temes més emblemàtics. Quizás, quizás, piel canela, guantanamera, perfidia o frenesí. Un concert de Telva Rojas, la reina cubana del bolero, acompanyada de la Selva Big Band, reconvertida en una orquestra de música llatina que ens oferiran un viatge per la música cubana. Recordeu, en fer-se fosc a partir de 8:15 el proper 29 d'agost a Joanet. No us ho podeu perdre.

0: Rescat Info.
1: Bona tarda, són les 6. Una trentena de dotacions dels bombers de Barcelona i de la Generalitat treballen per controlar un incendi forestal que crema des de les 3 de la tarda al mar al Parc Natural de Collserola, a Barcelona. El foc afecta una superfície de 25 hectàrees. El fum ha obligat a confinar els barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana. El govern defensa la decisió de no enviar cap alerta als mòbils per les pluges dels últims dies al Camp de Tarragona. La portaveu Sílvia Paneque ho atribueix a criteris tècnics i es compromet a revisar l'actuació per si cal introduir canvis en un futur. La ministra Margarita Robles defensa l'actuació del Centre Nacional d'Intel·ligència en la crisi migratòria de Ceuta. Ho ha dit en la primera compareixença dels ministres al Congrés. El seu company de govern, Fernando Grande Marlaska, insisteix que no va existir cap avís del CNI d'una entrada massiva a Ceuta com la del 30 de juliol. El Ministeri de l'Interior investiga si hi va haver un ús desproporcionat de la força en els cops de porra de la Policia Nacional contra un aficionat del Barça que portava estelades en la prèvia del partit contra l'Elx. A Catalunya, el govern condemna l'actuació i assegura que no es poden prohibir estelades als camps de futbol. El govern posarà sobre la taula nous incentius per als docents per tal de garantir que aquest curs es puguin fer les colònies amb normalitat arran de l'amenaça del col·lectiu si no s'arriba a acords estructurals. De moment, es manté la vaga dels mestres per al primer dia del nou curs. El Consell General d'Aran requerirà a partir d'ara l'ús de l'aranès per optar a subvencions públiques a la Vall d'Aran. L'objectiu és promoure l'ús de la llengua, que actualment només utilitza de manera habitual el 17% de la població de la vall.
0: Esports.
2: Ha acabat la quarta etapa de la Vuelta amb sortida i arribada a Andorra la Vella.

0: i amb exhibició de Tadej Pogacar, que s'ha escapat i ha tret gairebé 3 minuts al grup perseguidor en arribar a meta. Ara Pogacar segueix líder de la general i treu 3 minuts 21 segons a Primo Roglic i 3 minuts 32 segons a Enric Mas. L'exblaugrana Xavi Hernández ha estat presentat com a nou seleccionador dels Països Baixos. Xavi substitueix en el càrrec Ronald Koeman, que va dimitir un cop acabat el Mundial. El director tècnic de la Federació Neerlandesa, Nigel de Jong, ha dit que el terrasseny era la tercera opció pel càrrec després de Guardiola i Arne Slot. El Barça fitxarà el porter croat Dominic Livakovic, procedent del Fenerbahçe turc. Arribarà aquesta tarda a Barcelona i passarà després la revisió mèdica. El club valora si aquesta temporada es queda per ser suplent de Joan Garcia o bé el cedeix a un altre equip. Un Barça que prepara el partit pendent de Lliga de dijous contra l'Atlètic Club al Camp Nou, amb el dubte de Gavi i amb Rodri a punt per debutar.
1: I pel que fa al temps, tarda assolellada i força càlida, sobretot al litoral i al prelitoral, on les màximes més altes han arribat als 35 o 36 graus. Algunes nuvolades inofensives al Pirineu. Dimecres tindrem un matí més ennuvolat, amb algun ruixat dispers, que podria anar acompanyat de fang.
2: 3CAT Info.
1: Molt bona tarda, passen 4 minuts de les 6 de la tarda, és dimarts 20...
3: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
2: La banda sonora del teu dia.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 33 graus i una humitat del 18%.

0: Somos humanas!
1: El proper 8 de setembre a les 7 del vespre a Can Cassó, la Regidoria de Cultura d'Arbúcies presenta un assaig obert de l'obra Emboscadura, del grup Colectivo Ameno. És una companyia resident a Naus Aiats i que aquest any ha estat seleccionats per participar en la Fira del Teatre de Tàrrega. Crítica i humor en un viatge delirant on la bogeria i la poesia es donen la mà. Clown, bosc i dissidència. A través dels clowns, la natura té veu i no té cap intenció de callar. Dos arbres desesperats decideixen passar a l'acció, sortir del bosc per donar un missatge als éssers humans. La seva intenció serà emboscar-los i animar-los a plantar-se. Recordeu, 8 de setembre, a les 7 del vespre, a Can Cassó, assaig obert de l'obra Emboscadura del grup Colectivo Ameno. No us ho perdeu.

0: Data: 5 de setembre. Lloc: La Gavella. Hora: 11:45 del matí. Assumpte: presentació de la 19a temporada de Amics i Residents Arbúcies.
1: S'ha acabat d'endrejar. Torna tot l'equip del programa amb moltes ganes i en una temporada que promet moltes emocions, presències i sorpreses. Esteu convidats. 5 de setembre, a la Gavella, a partir de 11:45 del matí. Presentació de la 19a temporada. Us esperem.

0: Rescat Info.
1: Bona tarda, són les 7. Una trentena de dotacions dels bombers de Barcelona i de la Generalitat treballen per controlar un incendi forestal que crema des de les 3 de la tarda al Parc Natural de Collserola, a Barcelona. El foc afecta una superfície de 25 hectàrees. El fum ha obligat a confinar els barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana, la capital catalana. La ministra Margarita Robles defensa l'actuació del Centre Nacional d'Intel·ligència del CNI en la crisi migratòria de Ceuta. Ho ha dit en la primera compareixença dels ministres al Congrés sobre aquesta crisi. El seu company de govern, Fernando Grande Marlaska, insisteix que no va existir cap avís del CNI d'una entrada massiva a Ceuta com la que va haver el 30 de juliol. El govern defensa la decisió de no enviar cap alerta als mòbils per les pluges dels últims dies al Camp de Tarragona. La portaveu de l'executiu català, Sílvia Paneque, ho atribueix a criteris tècnics i es compromet a revisar l'actuació per si cal introduir canvis en un futur. El Ministeri de l'Interior investiga si va haver un ús desproporcionat de la força en els cops de porra de la Policia Nacional contra un aficionat del Barça que portava estelades en la prèvia del partit contra l'Elx. A Catalunya, el govern condemna l'actuació i assegura que no es poden prohibir estelades als camps de futbol. El biòleg Josep Canadell rebrà el Premi Ramon Margalef d'Ecologia 2026 per la seva trajectòria en l'estudi del canvi climàtic. Canadell és un referent mundial en aquest àmbit i la seva recerca analitza com circula i s'emmagatzema el carboni a la natura i quin paper té això en l'evolució del clima. S'acarnissa encara més la guerra comercial entre Estats Units i el Canadà després que Ottawa hagi anunciat aranzels de represàlia contra Washington de fins al 50% a partir del 8 de setembre. Els gravàmens responen als imposats per Donald Trump contra productes canadencs després del fracàs de les negociacions comercials entre els dos països. El Festival FITAC de Girona arrenca avui la 26a edició amb una programació diversa que vol arribar al màxim de públic possible. S'inaugura per primera vegada amb un musical, Dins del Bosc, de la companyia Quart Passadís. Fins diumenge hi passaran una vintena de companyies catalanes i internacionals.
2: Esports. Exhibició de l'esloveta d'Ei Pogacar després dels 104 quilòmetres i 4 ports de muntanya de la quarta etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya. Pogacar ha atacat a prop de 50 quilòmetres de l'arribada, ha avançut en solitari amb 2 minuts i 40 segons de marge respecte dels seus perseguidors més immediats. A la general, l'eslové és encara més líder amb el segon classificat, que és Primo Roglic, ja a 3 minuts i 21 segons.

0: Futbol, l'exblaurana Xavi Hernández l'han presentat com a nou seleccionador dels Països Baixos. Xavi substitueix en el càrrec Ronald Koeman, que va dimitir un cop acabat el Mundial. El director tècnic de la Federació Neerlandesa, Nigel de Jong, ha assegurat que el terrassenc era la tercera opció per al càrrec, després de Pep Guardiola i d'Arne Slot. I el Barça fitxarà el porter croat Dominik Livaković, procedent del Fenerbahçe turc. Ha arribat aquesta mateixa tarda ja a Barcelona per passar en les properes hores la revisió mèdica. Ara el Barça valora si aquesta temporada es queda amb Livaković per ser el suplent de Joan Garcia o bé si el cedeix a un altre equip.
1: I pel que fa al temps, tenim una tarda assolellada i força càlida, especialment al litoral i al prelitoral, on les màximes més altes han arribat als 35-36 graus. Hi ha hagut també algunes nuvolades al Pirineu, però inofensives, sense grans conseqüències. De cara a demà dimecres, tindrem un matí més ennuvolat, amb algun ruixat dispers que podria anar acompanyat demà de fang.
2: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
3: La teva música, el teu ritme.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 33 graus i una humitat del 19%.

0: amics i residents arbúcies, comença temporada i ho fa per tot l'UAM. Es presenten d'incògnit al Museu Etnològic del Montseny, la Gabella, el proper 5 de setembre. En rigorós directe estarà obert al públic que vulgui venir. Passeu a tots els del grup. A lo millor donen unes galetes al personal. Recorda, a partir de 11:15 del matí del 5 de setembre a la Gabella. Nova temporada d'Amics i Residents. Gran presentació. Ens veiem allà. Salut. Apa.
1: S'ha acabat d'endrejar. Torna tot l'equip del programa amb moltes ganes i en una temporada que promet moltes emocions, presències i sorpreses. Esteu convidats. 5 de setembre, a la Gabella, a partir de 11:15 del matí. Presentació de la 19a temporada. Us esperem.

0: Rescat Info.
1: Bona tarda, són les 8. Una trentena de dotacions dels bombers de Barcelona i de la Generalitat treballen per controlar un incendi forestal que crema des de les 3 de la tarda al Parc Natural de Collserola, a Barcelona. El foc afecta una superfície de 35 hectàrees. El fum ha obligat a confinar prop de 15.000 veïns dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana i hi ha 35 persones desallotjades de la primera línia d'habitatges. La ministra Margarita Robles defensa l'actuació del Centre Nacional d'Intel·ligència en la crisi migratòria de Ceuta. Ho ha dit en la primera compareixença dels ministres al Congrés. El seu company de govern, Fernando Grande Marlaska, insisteix que no va existir cap avís del CNI d'una entrada massiva a Ceuta com la del 30 de juliol. El govern defensa la decisió de no enviar cap alerta als mòbils per les pluges dels últims dies al Camp de Tarragona. La portaveu Sílvia Paneque ho atribueix a criteris tècnics i es compromet a revisar l'actuació per si cal introduir canvis en un futur. El Ministeri de l'Interior investiga si hi va haver un ús desproporcionat de la força en els cops de porra de la Policia Nacional contra un aficionat del Barça que portava estelades en la prèvia del partit contra l'Elx. A Catalunya, el govern condemna l'actuació i assegura que no es poden prohibir les estelades als camps de futbol. En clau internacional, s'acarnissa la guerra comercial entre els Estats Units i el Canadà després que Ottawa hagi anunciat aranzels de represàlia contra Washington de fins al 50% a partir del 8 de setembre. Els gravàmens responen als imposats per Donald Trump contra productes canadencs després del fracàs de les negociacions comercials. L'Iran promet que respondrà a l'ofensiva dels Estats Units per aïllar la seva economia. L'administració Trump ha amenaçat de castigar els països que facin negocis amb el règim de Teheran. La Xina, històricament el principal comprador de petroli iranià, s'oposa a la nova estratègia de Washington. I el biòleg Josep Canadell rebrà el Premi Ramon Margalef d'Ecologia 2026 per la seva trajectòria en l'estudi del canvi climàtic. Canadell és un referent mundial en aquest àmbit i la seva recerca analitza com circula i s'emmagatzema el carboni a la natura i quin paper té en l'evolució del clima.
0: Esports.
2: El Barça fitxarà el porter croat Dominik Livaković, procedent del Fenerbahçe turc. Ha arribat aquesta mateixa tarda a Barcelona i el porter passarà en les properes hores la revisió mèdica. El club blaugrana valora ara si aquesta temporada es queda per ser el suplent de Joan García o bé si el cedeix a un altre equip. L'ex blaugrana Xavi Hernández l'han presentat com a nou seleccionador dels Països Baixos de futbol. El director tècnic de la Federació Neerlandesa ha assegurat que el terrassenc era la tercera opció per al càrrec després de Pep Guardiola i d'Arne Slot. I en ciclisme, exhibició de l'esloveta de Pogacar a la Vuelta a Espanya després dels 104 quilòmetres i 4 ports de muntanya de la quarta etapa. Ha guanyat en solitari després d'atacar 50 quilòmetres de l'arribada a Andorra la Vella amb 2 minuts i 40 segons de marge respecte dels seus perseguidors més immediats. A la general, Pogacar lidera amb Roglic segon

0: 3:21.
1: I pel que fa al temps, tarda assolellada i força càlida, sobretot al litoral i al prelitoral, on les màximes més altes han arribat als 35 o 36 graus.
2: Les cançons de la teva vida, les escoltes aquí.
3: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 28 graus i una humitat del 49%.

0: Sintonitza Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
1: La teva veu, la teva ràdio.
2: Hear the clock ticking on the wall, losing

0: karakter.
1: Ara en serio, o sigui, acabo de veure que seguiu d'After. Avui tenim reunió amb l'equip a les 4, arribarem amb una cara de plàstic que flipes. I això és Niño Whisky, o sigui, això és molt, això és heavy shit.

0: Informació, proximitat, música...
1: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
2: I sovint, en fer-se fosc, de lluny m'arribarà una cançó. 29 d'agost, a 8:15 del vespre. En fer-se fosc és una proposta que es va iniciar amb èxit l'any 2025 a Junet i que el darrer dissabte d'agost vol convidar la gent veïna, permanent, temporal o ocasional d'Arbúcies a fer el tancament de l'estiu i del període de vacances. Un concert que comença a 8:15 i que acompanya amb música la llum del sol que es va fonent, canviant el color del cel, de les muntanyes, fins que, en fer-se fosc, arriba la nit. Mujer. Aquesta és la segona edició i gaudirem d'un concert dels sons més autèntics de Cuba, com el son, el mambo, la guaracha, el cha-cha-cha i el bolero. Un concert de ritmes caribenys amb els temes més emblemàtics. Quizás, quizás, Piel Canela, Guantanamera, Perfidia o Frenesí. Un concert de Telva Rojas, la reina cubana del bolero, acompanyada de la Selva Big Band, reconvertida en una orquestra de música llatina que ens oferiran un viatge per la música cubana. Recordeu, en fer-se fosc, a partir de 8:15 el proper 29 d'agost a Joanet. No us ho podeu perdre.

0: Humans i humanes!
1: El proper 8 de setembre a les 7 del vespre a Can Cassó, la Regidoria de Cultura d'Arbúcies presenta un assaig obert de l'obra Emboscadura, del grup Colectivo Ameno. És una companyia resident en Aus Aiats i que aquest any ha estat seleccionats per participar en la Fira del Teatre de Tàrrega.

Crítica i humor en un viatge delirant on la bogeria i la poesia es donen la mà. Clown, bosc i dissidència. A través dels clowns la natura té veu i no té cap intenció de callar. Dos arbres desesperats decideixen passar a l'acció, sortir del bosc per donar un missatge als éssers humans. La seva intenció serà emboscar-los i animar-los a plantar-se. Recordeu, 8 de setembre, a les 7 del vespre, a Can Cassó, assaig obert de l'obra Emboscadura del grup Colectivo Ameno. No us ho perdeu.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 25 graus i una humitat del 62%.

0: Data: 5 de setembre. Lloc: La Gavella. Hora: 11:45 del matí. Assumpte: presentació de la 19a temporada de Amics i Residents Arbúcies.
1: S'ha acabat Mandrejant. Torna tot l'equip del programa amb moltes ganes i en una temporada que promet moltes emocions, presències i sorpreses. Esteu convidats. 5 de setembre, a la Gavella, a partir de 11:45 del matí. Presentació de la 19a temporada. Us esperem.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 21 graus i una humitat del 81%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 21 graus i una humitat del 83%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 20 graus i una humitat del 83%.